Aquesta és la història d'un eriçó que vivia a la muntanya. Es deia Bru, l'eriçó Bru. I aquesta és la seva història.

sortia cada matí de casa seva, alegre i de bon humor, a buscar menjar. Sempre trobava alguna cosa, glans, herbes, flors, insectes... Sovint tornava a casa ben content i satisfet del seu dia. Però un bon dia, mentre remenava les fulles del bosc buscant glans, va sentir un soroll darrere uns matolls. Espantat i sense entendre el que estava passant al seu voltant, es va encongir i encongir fins que es va fer una bola. Una bola de punxes, esclar. D'aquesta manera ningú li podia fer mal. Però què seria allò que s'amagava darrere dels matolls? La curiositat el va fer desplegar-se i acostar-s'hi lentament. Quina sorpresa! Un altre eriçó! Quina il·lusió, pensava en Bro. Ja tinc un amic. Li va agafar moltes ganes d'abraçar-lo, però... com s'abracen dos eriçons? Si es punxerien per tot arreu!

0: però es va quedar trist. Havia trobat algú a qui no podia abraçar. El va deixar marxar i es va quedar sol. I encongint-se, es va convertir de nou en una bola de punxes. Oh, estava trist. Aviat va entendre que havia de continuar. No podia oblidar-se d'ell mateix. Havia de continuar buscant menjar. A poc a poc van anar recuperant la seva alegria i van anar recollint aglans i altres fruits que li agradaven molt. S'estirà una estona a jeure entre les arrels d'un arbre que sobresortien de la terra i s'adormí. Quan va obrir els ulls, tenia algú que l'observava. Era un mussol. I es deia Pot. Pot. En un primer moment es va quedar espantat una mica. Però no va voler fer-se una bola de nou, perquè se'l va mirar i... Quins ulls més bonics que tenia! I quina cara més tendra! De sobte, se'n va adonar. En Pot sí que el podia abraçar. En Bru es va posar molt content, molt i molt content. A partir d'aquell moment, en Bru acaricia les plomes d'en Pot. I en Pot passeja les ales entre les punxes d'en Bru. I han continuat el camí junts. Mentre en Pot dorm, en Bru aprofita per buscar menjar. I quan en Bru dorm, en Pot l'abraça i el protegeix de la foscor de la nit.
1: Bé, aquesta és la història d'en Bru, d'en Bru i d'en Pot. Els dos viuen a la muntanya i quan es troben, canten aquesta cançó.
0: Bé, aquest és Trivet, no?

Radio Arrels, a Nefiac, 95. Yeah!

ningú ens va explicar que sí, que es pot anar molt més enllà. I ningú es va dir, mira, si vols podem sortir del camí. Ja no et preocupis més,

you go. Cause I'm a full grown man, and I'm not afraid to.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els avis dels nostres avis sí que eren uns

0: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
1: Al Vallespí, escuteu Ràdio Arrels.
2: Al 88.2.
3: I belé ningú més, li guardem.

Parem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: No volem ser el que no sem, però tampoc no volem dir exactament el que diem. Per sort sovint no diem res. Mas ocupats a voler ser, tot descuidant, que sense dir ningú no sap si és que sem, ningú no sap.

podem ser, però això a cops voldríem dir que no estem sols, però no abusem perquè creiem que tothom sap el que ja sem, i és així com sense ser ni més ni menys del que serem. Somiem de dir i que ens sentin, somiem de ser per molt temps el que

0: Bon dia. Un dia més tenim una cobertura de núvols que travessen el país des del sud-oest i que és bloquejada als relleus per la marinada. El matí és molt gris, però és més aviat a la tarda que s'espera precipitacions, mentre la temperatura encara no vol pujar. 11 només als Angles, 10 a Eguet, 13 a la Guingueta, 14 a Toès, 17 a Prada, 19 a Anefiac i Pollestres, 21 a Llupià, 20 a Òpol, 18 a Colliure, 21 a Reinès i 14 a Serrallonga. Avui, Sant Àngel de Jerusalem i Santa Judit.
1: Ràdio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: Una hora, 100% en català.
3: Sóc un vell i trisconco i no tinc gens de companyia, però em consolo cada dia al ritme d'aquesta cançó. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina. Però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. Aquesta mascla cantarella de molt viril collita ressona dins de la garita on s'avorreix el sentinella. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina. Però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. Està pensit com un xiprer i enmig de la galerna, tot vigilant la gran llanterna, així canta el vell faroner. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina. Però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. El seu reclinatori és dur, la cel·la és fosca i trista, i entona això el seminarista de nit quan no el sent pas ningú. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina. Però penso en la Consol i ja no aixeca el vol. Trempar o no trempar, no sempre es pot triar. Arc del Triomf, a tu he vingut per revifar la flama i em fa plorar sentir com brama el bon soldat desconegut. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta.

I penso posar el punt final a uns versos lapidaris, tot suggerint als solitaris que en facin l'himne nacional. Quan penso en l'Enriqueta, se'm posa ben dreta. Quan penso en la Raquel, m'apunta al cel. Quan penso en la Cristina, renoi com se m'empina. Però penso en la Consol i ja no es

és nostra i de ningú més. Ai, la rumba de Catalunya és nostra i de ningú més. I és de tots els catalans. És nostra, guarda la clau, i és de tots els catalans. És nostra, guarda la clau. Jo sóc

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. La llengua catalana té una particularitat única al món, un símbol gràfic per reproduir un so que cap altra llengua utilitza. No, vull pas parlar de la L geminada. No, és pas la L geminada, més sent pas lluny. És la seva cosina germana, la L geminada, que escrivim T-L. És una L reforçada, com dins les ametlles torrades, o encara la ratlla de França, un bitllet de tren. Escrivim una T, me se pronuncia pas. És just un codi visual per anunciar que cal doblar la pronunciació de la ella. Escolteu bé la diferència. Balla, com balla, balla, saca de palla. I balla, com dins el balla de coll lliure. Bon, i per què una T? Sembla que una bona part d'aquestes paraules tenia una T en llatí, me pas totes. Una grossa part, com ara titulare, que donarà tilla, o rotulo, que donarà rotlla. Podria pas acabar sense subratllar que el ball de Callà, el Conflent, té les espatlles més amples que un jugador de billes catalanes.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
6: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, és dimarts 5 de maig. Les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Comencem explicant-vos que el Correllengua Agermanat acaba avui el seu recorregut a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. La flama va sortir de Prada el 19 d'abril i ha recorregut els Països Catalans corrent més de 1.500 quilòmetres i passant per la mà de centenars de milers de participants. La flama de la llengua arriba avui a la vila catalana de Sardenya coincidint amb les festes de Sant Joan de la Porta Llatina i es faran actes al centre històric de la ciutat. Ara tornem cap a Perpinyà perquè avui la universitat acull la final de la tercera lliga escolar de paraulògic a Catalunya Nord. Hi participen alumnes dels dos col·legis de la Bressola, dels liceus Mallol i Nostra Senyora del Bon Socors de Perpinyà i del liceu Bourquin d'Argelers. I continuem pendents de la situació a l'Orient Mitjà i especialment a l'estret d'Hormuz, una situació que està fent pujar encara més el preu del carburant arreu del món. El barril de Brent supera els $110 i això afecta els preus del combustible, que a Catalunya Nord no baixen de €1,90 el litre de benzina ni dels €2,10 el de gasoil. En aquest context, la plataforma de cotxe compartit BlaBlaCar ha anunciat que les ofertes de viatges de cara al cap de setmana llarg del 8 de maig han pujat un 20% respecte a l'any anterior a tot l'estat. I el personal mèdic de les dues clíniques del grup El Sant a Cabestany i Perpinyà continua mobilitzat després de 12 dies. Els professionals reclamen una millora salarial convertint en fixes unes primes que ara són variables i ahir se'ls van unir a la mobilització els treballadors d'una tercera clínica del mateix grup, en aquest cas del Barcarès. En cultura, les coves de les Canaletes de Vilafranca acullen aquest 8 de maig un espectacle de llum, música i poesia en directe des de dins mateix de la cova. De fet, tot l'espectacle ha estat dissenyat a mida per fer-se dins d'aquest espai natural del Conflent. Gaf Dumà és un dels artistes.
5: És un espectacle que barreix el so, la llum i la poesia. És a dir, que tot es farà en directe. Jo faré la música. Antoine Bourgoin, que és un tècnic dedicat a la llum, farà les projeccions també en directe. I un poeta que es diu Samuel Moussali presentarà la seva poesia i sobretot textos escrits allà mateix a la cova durant la residència que vam fer allà al mes de desembre passat.
7: I aquesta setmana toca estar pendents del temps. Deixem pas a la previsió meteorològica.

0: Bon dia. Un dia més tenim una cobertura de núvols que travessen el país des del sud-oest i que és bloquejada als relleus per la marinada. El matí és molt gris, però és més aviat a la tarda que s'espera precipitacions, mentre la temperatura encara no vol pujar. 11 només als Angles, 10 a Eguet, 13 a la Guingueta, 14 a Toès, 17 a Prada, 19 a Nefiac i Pollestres, 21 a Llupià, 20 a Òpol, 18 a Colliure, 21 a Reiners i 14 a Serrallonga. Avui, Sant Àngel de Jerusalem i Santa Judit.
1: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.
2: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Fusió és el nom d'un espectacle que tindrà lloc el dia 8 de maig a les grotes de Canaletes de Vilafranca amb diferents artistes d'àmbits diferents i un d'ells és Gaf Dumà. Bon dia.
6: Hola, bon dia, Miquel.
5: Tu faràs la part musical d'aquest espectacle, un espectacle que hem dit que és a les Grotes de Canaletes de Vilafranca, per tant, és un espectacle dins d'una cova.
6: Exactament.
5: Ens pots explicar una mica en què consisteix això?
6: Alors, és un espectacle una miqueta especial, es farà a la gran cova de les Canaletes, és a dir, al fons de la cova, es diu el Temple d'Ancor, que és la sala més gran de tota la cova de les Canaletes, i és un espectacle que barreja el so, la llum i la poesia, és a dir que jo m'encarregaré de la musique. Tot es farà en directe. Jo faré la musique. Antoine Bourgoin, que és una tècnic dedicat a la llum, farà les projeccions també en directe. I un poète que es diu Samuel Moussali presentarà la seva poesia i sobretot textos escrits allà mateix a la cova durant la residència que vam fer allà el mes de desembre passat.
5: Explica'ns una mica això, perquè tot aquest projecte neix com amb la voluntat de fer alguna cosa els tres junts i decidiu fer-ho des de dins de la cova que vau fer allà a la residència. Com va anar això i per què allà?
6: Alors, allà perquè ens anava de gust amb Antoine Bourgoin d'intentar de fer algo junts. Ell és un tècnic de llum molt conegut a França. Per exemple, és ell que ha fet la projecció de l'obertura de la catedral Notre-Dame a París. Donc ha fait différentes choses à la fête de la Sium, ça a lieu différentes, c'est bastante connegut. Il fait différents projets, diguéssim, més traditionnels, és a dir, gravats, grava la projecció i ho envia sobre un immoble, una façana o qualsevol. Aquest cop l'ambit era de fer algo en directe, és a dir, envia llums directament adequades i basades sobre la música i sobre els textos del poeta. És per això que és un espectacle que només es pot presentar en directe. Ho farem en viu nosaltres allà mateix a la cova, perquè s'ha estat també pensat i imaginat a dintre de la cova i hem fet servir diferents sorolls naturals per fer la música. Ell ha numeritzat cada tros de pedra allà per poder projectar sobre. Enfin, és un espectacle dedicat 100% a la cova de les Canaletes.
5: Clar, i precisament el fet que sigui dins d'una cova, sobretot pel que fa al so, entenc que també és una sonoritat molt especial perquè deu tenir com un eco, és una cosa bastant diferent, no?, que si fos una sala de concerts, diguem.
6: Sí, exactament. Hi ha un acústic que no té res a veure amb tota la resta pot ser en una església molt, molt gran, però hi ha una reverberació bastant especial. I és per això que hem aprofitat d'aquest ambient per gravar allà mateix i imaginar i fabricar tot l'espectacle allà mateix, al fons de les coves, perquè tot està fet perquè la gent entrin en un viatge total.
5: I un viatge que ara que estem acostumats a sempre que hi ha mòbils, que quan hi ha un concert a vegades sona un mòbil per allà al públic, allà dins poques possibilitats hi ha que soni, perquè a 400 metres sota terra...
6: No, això també és un gran interès de la cosa, és a dir que som a 500 metres de l'entrada del món, diguéssim, i doncs no hi ha ni un mòbil que pot sonar o ni accés a qualsevol internet o xarxa possible, i doncs de fet és una manera de tallar durant una hora, per exemple, amb el món real, que a vegades és una bona cosa.
5: Aquest espectacle el fareu amb tres sessions el dia 8 de maig, dèiem. Ho feu, entenc, per un tema d'aforament, no?
6: Sí, sí, perquè allà hi ha un aforament de 200 persones a la gran sala principal, doncs de fet farem tres representacions, una a les 6, una a les 7, una a les 8, i al final de tot això hi haurà una petita festa a la cova mateix, també per gaudir d'aquest lloc tan, tan preciós.
5: Això, la gent que hi vulgui venir, com pot aconseguir una entrada per venir a aquests espectacles?
6: És superfàcil, cal anar a la xarxa o al sitio web de les Canaletes, trobareu tot a sobre, totes les informacions.
5: Doncs aquest espectacle fusió amb poesia, amb projecció, això, el videomapping que li diuen ara,
6: música,
5: tot plegat dins de les coves de les Canaletes a Vilafranca Conflent, serà el 8 de maig al vespre.
6: Exactament.
5: Agafa-t'ho, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: protesto.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
4: El 5 de maig del 1943 neix Jaume Arnella. La tasca més gran del cantant barceloní ha sigut la projecció que ha donat a la música folk catalana i en català, sigui amb una de les seues formacions mítiques, grup de folk, o a través del gran festival Tradicionarios. Jaume Arnella ha publicat més de 40 discos, ha col·laborat amb corals, cobles i molts grups com la Dharma o els Esquirols. Alguns dels temes del Jaume Arnella es consideren ara tradicionals per al seu arrelament social, com per exemple les rondes de vi que escoltem ara.

0: Radio Arenys, a Banyuls dels Aspres, 95.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, Radio Arrels ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Aquesta setmana fem un homenatge record a Llorenç Planes, que va morir el 4 de desembre 2016. Ja he dit que va ser l'autor, a Montserrat Biosca, l'any 74, del petit llibre de Catalunya Nord. Un llibre que responia a moltes qüestions que les joves es posaven sobre aquest país. Llorenç Planes va ser cronista d'opinió d'aquesta ràdio. L'any 91 parlava d'una de les tradicions més vives de Catalunya Nord, els Focs de Sant Joan.
3: Bon dia. El Congrés del Focs de Sant Joan tindrà doncs lloc demà a Sant Joan Pladecorts. Això gràcies al dinamisme de l'Associació del Focs de Sant Joan i de les Tradicions Populars d'aquest mateix poble de Sant Joan Pladecorts. Associació que ja s'ha donat a conèixer per la Festa de l'Ullada, que durant 2 anys ha reunit la cançó catalana amb el plat més típic de les nostres muntanyes. Els Focs de Sant Joan són indiscutiblement una gran tradició nostra, profundament arrelada, que probablement ve de més enllà que el començament del cristianisme, de més enllà que el començament de la història, és a dir, una festa d'origen probablement prehistòric. És en aquest aspecte la festa més típica i profunda que tenim. Efectivament, un foc encès la nit és la manera més clara de posar en evidència l'existència d'un poblament i, doncs, de vida humana. Alguns pretenen fer-ne la festa nacional dels Països Catalans i segur que seria una cosa encertada. No podem, tampoc, de cap manera refusar la tradició que ja s'ha establert, que consisteix en anar a cercar la flama al cim del Canigó després d'haver-la guardada tot l'any dins el castellet. Alguns, malgrat tot, retreuen a aquesta festa d'ésser massa folcloritzada i de turistificar-se, com diuen, un xic massa. És veritat que en certs aspectes ha pres de cops un sentit un xic barroc. Bé, hem d'ésser conscients que la festa dels Focs de Sant Joan és la nostra festa, la festa possiblement que tenim més nostra, i que és solament si cada un de nosaltres hi participa i li dona el to que ha de tenir, que podrem fer una festa de caràcter autènticament català, popular, que és el que ha d'ésser.
2: 1991, Llorenç Planes aprofitava el Congrés dels Focs de Sant Joan per parlar d'aquesta tradició i ja alertava dels perills que corria. Va morir el desembre 2016, als 71 anys.

I faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella.

0: Bon dia. Un dia més tenim una cobertura de núvols que travessen el país des del sud-oest i que és bloquejada als relleus per la marinada. El matí és molt gris, però és més aviat a la tarda que s'espera precipitacions, mentre la temperatura encara no vol pujar. 11 només als Angles, 10 a Eguet, 13 a la Guingueta, 14 a Toès, 17 a Prada, 19 a Nefiac i Pollestres, 21 a Llupià, 20 a Òpol, 18 a Colliure, 21 a Reinès i 14 a Serrallonga. Avui, Sant Àngel de Jerusalem i Santa Judit.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Malló, Camproví.
0: L'última vegada vam parlar de l'AKD i avui parlarem dels usos de l'AKD, però abans tornem a fer una breu descripció d'aquesta planta.
1: Sí, sí, fem-ho així. És un petit arbust o un petit arbre, un arbust o un petit arbre, millor dit, que pot arribar a fer fins a 5 metres, el més habitual és que tingui un, dos o tres, que es fa en llocs eixuts i que està adaptada a aquesta planta realment a la sequera i que fa uns fruits que són rojos a l'estiu i més endavant, quan maduren, són de color negre.
0: I fulles verdes que no es perden mai.
1: Fulles verdes que no es perden mai. Suposo que tenen una renovació, però sempre veiem
0: que és verd.
1: La capçada d'aquest vegetal coberta de fulles. Molt brancalluda, plena de branques i plena de fulles.
0: Això és l'AKD i els seus usos.
1: I els usos, primer, ens podem fixar en les coses que hi ha repertoriades o recollides a Catalunya Nord. Només coneixi conill. I diu que els fruits són purgants i que l'escorça proporciona un pigment groc i els fruits, els anomena granes de vinyó, també. És a dir, un pigment, però en aquest cas de color verd.

0: Això seria les úniques informacions que jo conegui de la nostra terra. D'altres llocs hi ha una bona llista d'usos per variats menesters. Podem expressar-ho d'aquesta manera. D'entrada, és una planta que és rica en tanins, per tant, s'ha pogut fer servir o s'ha fet servir per adobar pells. La fusta, per exemple, és apreciada. El problema que hi ha és poder aconseguir troncs suficientment grans, tan llargs com gruixuts, per poder fer aquests treballs. Té una fusta força pesada, de gra fi, bruna i més o menys amb vetes. Aquí en tenim un exemple de la xiloteca i és ben bonica. Quan se talla, té una flaire pas massa bona, és fètida, però després, un cop treballada, està bé. Sí, sí. I s'ha fet servir en ebenisteria, marqueteria i en treballs de torn.
1: Sí, perquè se veu que és fina.
0: Sí, sí, és realment, realment, realment maca. I sí, sí. Té un tacte, vaja, que es poleix bé. Es poleix bé i queda molt bé. S'ha fet servir per fer vares, per fer bastons, per fer forques, per fer mànecs i escombres. Estem parlant, en aquest cas, del brancatge o dels troncs que són més petits. Si els troncs són grans, s'aprofiten amb el que hem parlat abans. Com a planta medicinal, al voltant de la Mediterrània, es fa servir des de fa molt de temps. A les antigues cultures de la Mediterrània ja l'empraven. Per exemple, a Grècia, les fulles les feien servir per alleujar l'angina i les baies, els fruits, com a purgant suau. A la flora d'Israel parla que les fulles són útils contra malalties del fetge. A la Provença, per exemple, hi ha un bon web, Plantum de Provenzo, que parla que hi ha usos com a planta perquè és astringent i purgant. Amb altres bandes d'Occitània i de l'estat francès i dels rodals que volten Catalunya Nord, doncs hi han també informacions semblants. I un etnobotànic recull una informació d'una persona que es diu Lemery, del Tractat Universal de Drogues Simples del 1732, que diu que les fulles són detergents, detergents, vol dir això, astringents, refrescants i aptes per a la inflamació. Llavors, ja fa dies que se n'ha estudiat o que sempre. No sé si ara, veurem. A la península Ibèrica, per exemple, Foniquer també parla que l'escorça és purgant, les fulles astringents i fins i tot el Dioscòrides Renovat, que ell va escriure, recull dues receptes, contra l'angina i la irritació de la gola. Com amb totes les plantes, cal fer apolit. Això. Molt apolit. Qui ho llegeixi, que tingui cura amb les coses que fa.
1: Amb precaució.
0: Sí, sí, sempre amb precaució. També hi ha més informacions. A la península Ibèrica i al nord d'Àfrica s'han fet reculls d'usos d'especialistes que hi han treballat i han recollit doncs, que es fa servir o es feia servir per a malalties circulatòries del ronyó, de les vies respiratòries, com astringent estomacal, hipotensor, laxant, etc. I actualment un treball que es va publicar l'any 2021 diu que pot ajudar a descobrir noves substàncies bioactives per tractar malalties digestives i altres problemes de salut, però que calen més estudis. No hi ha prou evidències o prou dades per fer-ho això amb seguretat. Potser ens hauríem de quedar amb això. I després, unes petites coses més, com ornamental, s'ha emprat. Fins i tot és convenient que es faci servir una planta que tenim aquí perquè se'n surt amb poca aigua i té un aspecte raonablement bo i la tenim al costat de les nostres vilatges, i a més, doncs, en altres països s'ha utilitzat en reforestacions, que potser no seria el cas, sobretot si no és en llocs autòctons, perquè després el que passa és que hi ha problemes disbarats que fem, i en canvi en el lloc on és autòcton no ho fem. Als Estats Units s'ha preparat, s'ha utilitzat per fer paravents, s'ha avaluat, no en conegui els resultats, probablement si s'ha avaluat allà potser ho podríem fer aquí, i després com a tintòria doncs hi ha tot un recull d'informacions que van amb la línia de conill per tenyir llana i per altres coses. I per acabar diem que disposi d'una informació sobre menjar en temps de guerra. Més, no m'imagini pas de quina manera es podria menjar ni preparar. No ho sé, l'aspecte que té a mi no se me fa que sigui una planta comestible, pot ser els fruits.
1: Sí, però
0: també en tinc els meus dubtes.
1: De manera senzilla, sí, per subsistència.
0: Sí, sí, sí. Bé, sí. Déu-n'hi-do.
1: Doncs cal recordar que es diu l'Acadè, sí. I també, sobretot, i recordar que sempre és millor utilitzar varietats, sí, essències locals. Per tot.
0: Les coses
1: per
0: que necessitem els tenim als costats.
1: Per reforestació, sí, que aquesta és una planta molt adaptada al nostre territori.
0: Exacte, i a més és una planta que creix des de fa molts anys amb nosaltres.
1: Albert Mayol, recordem el nom,
0: sí,
1: i el nom llatí i el nom local.
0: Sí. Comencem per el nom llatí en aquest cas, Rhamnus alaternus, per l'espècie. El nom popular del conflent, que jo pensi que caldria dir-li, pot ser Acadè.
1: Albert Mayol, moltes gràcies i fins una altra.
0: A tu, Andrei. Fins una altra.
1: Plantes de conflent.
0: Albert Mayol, Camproví.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Vuit de maig, un dia de memòria històrica. Amb l'historiador Iu Escapa i l'Oriana Penyer.
3: El 8 de maig es commemora el final de la Segona Guerra Mundial. En parlem doncs amb l'historiador Iu Escapa. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Doncs a Europa diem que la Segona Guerra Mundial s'acaba doncs el 8 de maig, però en realitat és una visió bastant centralista europea, no?
4: Quan diem que s'acaba la Segona Guerra Mundial el 8 de maig, és encara una focalització europea. Nosaltres, tant a França com a Europa, fem una focalització sobre nosaltres, descuidant el món, no? Perquè la Segona Guerra Mundial encara tardarà fins al mes de setembre-octobre del 45 dins del Pacífic. I tothom sap que s'acabarà entre els americans, pas únicament els americans, perquè també hi havia anglesos, hi havia francesos de l'Indoxina, i s'acabarà únicament molt més tard, o alguns mesos més tard, al mes d'octubre i de setembre de 45, quan els americans decidiran de fer acabar la guerra amb la bomba atòmica a Hiroshima i Nagasaki, i amb la capitulació del Japó. Del Japó, que havia conquistat hasta Indoxina, una part de la Xina i moltes illes del Pacífic, a partir del moment on van bombardejar Pearl Harbor la flota americana. Doncs hi va haver molts conflictes encara durant l'estiu, durant la primavera i l'estiu 45. Doncs el 8 de maig 45 és la fi de la guerra, de la Segona Guerra Mundial a Europa, amb la capitulació total de l'Alemanya, el suïcidi d'Hitler dins del seu búnquer, si voleu, la presa de Berlín pels russes. Els americans i els russes i els anglesos s'havien posat d'acord a la conferència de Yalta, dient que els uns arribarien a un lloc, i aquell lloc més tard serà la frontera de l'Alemanya de l'Oest i l'Alemanya de l'Est, i que els russes arribarien també així. S'havien compartit, si voleu, la conquesta de l'Alemanya per la capitulació. I finalment, doncs, tot això se va arreglar entre el 7 i el 8 de maig amb la capitulació completa de l'Alemanya i el suïcidi d'Hitler, el suïcidi d'altres ministres importants del segon raig, el tercer raig, perdó, i doncs s'acaba així, amb l'ocupació que se compartiran a l'oest, en la part oest, els americans, els anglesos i els francesos, l'ocupació pels russos, pels soviètics, de lo que més tard serà l'Alemanya de l'Est, i amb el fet que s'havien també compartit Berlín, la capital, perquè a Berlín hi havia dues parts, la part d'ocupació soviètica i la part d'ocupació occidental, amb tres parts, francesa, anglesa i americana. I és per això que més tard els russos, els soviètics, faran la paret de Berlín, perquè tothom de l'est passava dins Berlín-Oest, ho se vivia molt millor, aparentment.
3: Moltes gràcies, Iu Escapa.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Nogué.
3: La nova cursa espacial dispara les emissions. Bon dia. La conquesta espacial s'accelera a un ritme sense precedents, impulsada tant per estats com per actors privats, i el clima en paga les conseqüències. Aquest sector, fins ara discret en els debats sobre emissions contaminants, es revela com una amenaça creixent per als equilibris atmosfèrics del planeta, amb impactes que els instruments científics actuals encara no saben mesurar amb precisió. Segons un estudi publicat a la revista Science of the Total Environment, les emissions del sector s'estimen en 6 milions de tones d'equivalent CO2 a l'any, però la xifra real podria ser molt superior perquè l'impacte dels gasos emesos en les capes altes de l'atmosfera és especialment difícil de quantificar. Les partícules de sutge que alliberen els coets tenen un efecte d'escalfament 500 vegades més elevat en l'alta atmosfera que en la baixa atmosfera. A més de la sutge, l'alumina alliberada durant els llançaments planteja interrogants addicionals sobre els seus efectes a llarg termini sobre la química atmosfèrica. A tot això s'hi afegeix una dinàmica alarmant. La quantitat de carburant consumida durant els llançaments s'ha multiplicat per 3 entre el 2019 i el 2024, impulsada per la nova cursa espacial protagonitzada per actors privats. A aquest ritme, l'impacte climàtic del sector espacial podria rivalitzar amb el de l'aviació, que representava el 5% de l'escalfament climàtic entre el 2000 i el 2018. Innovacions com el reciclatge de llançadors no resolen el problema de fons, redueixen el consum de recursos per fabricar nous coets, però acceleren alhora la cadència dels llançaments i, per tant, el consum total de carburant.
4: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Catatín, catatín, catatín, catacartin.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
0: Catacartin,
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, és dimarts 5 de maig. Les notícies a aquesta hora, Miquel Martínez Vila. Comencem explicant-vos que el Correllengua Germanat acaba avui el seu recorregut a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. La flama va sortir de Prada el 19 d'abril i ha recorregut els Països Catalans corrent més de 1.500 quilòmetres i passant per la mà de centenars de milers de participants. La flama de la llengua arriba avui a la vila catalana de Sardenya coincidint amb les festes de Sant Joan de la Porta Llatina i es faran actes al centre històric de la ciutat. Ara tornem cap a Perpinyà perquè avui la universitat acull la final de la tercera lliga escolar de paraulògic a Catalunya Nord. Hi participen alumnes dels dos col·legis de la Bressola, dels liceus Mallol i Nostra Senyora del Bon Socors de Perpinyà i del liceu Bourquin d'Argelers. I continuem pendents de la situació a l'Orient Mitjà i especialment a l'estret d'Hormuz, una situació que està fent pujar encara més el preu del carburant arreu del món. El barril de Brent supera els 110 dòlars i això afecta els preus del combustible, que a Catalunya Nord no baixen de l'euro 90 al litre de benzina ni dels 2,10 € al de gasoil. En aquest context, la plataforma de cotxe compartit BlaBlaCar ha anunciat que les ofertes de viatges de cara al cap de setmana llarg del 8 de maig han pujat un 20% respecte a l'any anterior a tot l'estat. I el personal mèdic de les dues clíniques del grup El Sant a Cabestany i Perpinyà continua mobilitzat després de 12 dies. Els professionals reclamen una millora salarial convertint en fixes unes primes que ara són variables i ahir se'ls van unir a la mobilització els treballadors d'una tercera clínica del mateix grup, en aquest cas del Barcarès. En cultura, les coves de les Canaletes de Vilafranca acullen aquest 8 de maig un espectacle de llum, música i poesia en directe des de dins mateix de la cova. De fet, tot l'espectacle ha estat dissenyat a mida per fer-se dins d'aquest espai natural del Conflent. Gaf Dumà és un dels artistes.
5: És un espectacle que barreja el so, la llum i la poesia. És a dir, que tot es farà en directe. Jo faré la música. Antoine Bourgoin, que és un tècnic dedicat a la llum, farà les projeccions també en directe. I un poeta, que es diu Samuel Moussali, presentarà la seva poesia i sobretot textos escrits allà mateix a la cova durant la residència que vam fer allà al mes de desembre.
4: I aquesta setmana toca estar pendents del temps, deixem pas a la previsió meteorològica.

0: Bon dia. Un dia més tenim una cobertura de núvols que travessen el país des del sud-oest i que és bloquejada als relleus per la marinada. El matí és molt gris, però és més aviat a la tarda que s'espera precipitacions, mentre la temperatura encara no vol pujar. 11 només als Angles, 10 a Eguet, 13 a la Guingueta, 14 a Toès, 17 a Prada, 19 a Nefiac i Pollestres, 21 a Llupià, 20 a Òpol, 18 a Colliure, 21 a Reinès i 14 a Serrallonga. Avui, Sant Àngel de Jerusalem i Santa Judit.
1: Radio Arels, a Salses, 95.
2: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: A Ràdio Arrels som avui el dimarts 5 de maig i com cada dimarts tenim els nostres estudis del Soler, Joan Becat. Joan, bon dia.
4: Bon dia.
3: En Joan Becat, que ens arriba amb una crònica monogràfica a Andorra i una pregunta per començar. Per què el copríncep d'Andorra ha tornat a visitar Andorra?
4: La setmana passada, el copríncep, és copríncep, Emmanuel Macron, perdoneu, va visitar el seu principat com un llamp. Arribar un dia, marxar l'endemà. Tres reunions de treball, un discurs, un parell de visites simbòliques i fora. Res a veure amb la seva visita del 2019, on va prendre el seu temps. Tres dies, visites de les set parròquies, una a una, les esglésies romàniques, la seva esposa Brigitte que l'acompanyava, contactes amb la gent, fins a portar ulleres de sol. Com sabeu, des de l'alta edat mitjana, Andorra té dos coprínceps. L'un és el bisbe de la Seu d'Urgell, el poble a la vila prop d'Andorra, que a l'època era també un senyor feudal, i l'altre era el comte de Foix, de l'altra banda del Pirineu, el seu enemic. Havien firmat un pariatge de parell, un tractat on se repartien els drets sobre Andorra. Els drets del comte de Foix van passar després al rei de Navarra i aquest, sent el rei de França Enric IV, va fer coprínceps d'Andorra als reis que el van seguir i després als emperadors francesos i als presidents de la república, que seran, doncs, tots els seus successors. Per no embolicar-se, els andorrans parlen del copríncep francès i del copríncep episcopal, és més senzill. Tots els bisbes i els abats a tot arreu han perdut el seu poder territorial, però aquest de la Seu l'ha guardat. Darrere d'ell hi ha, evidentment, l'estat espanyol i el Vaticà. Des dels contes de Foix de l'edat mitjana, és a dir, fa 8 o 9 segles, fins al segle XX, cap copríncep francès havia visitat Andorra, fins que hi pugi l'any 1953 el president de la República, Vincent Auriol. El seu successor, René Coty, no hi va anar, però després tots els copríncep francesos acostumen a visitar Andorra. Són visites, en general, protocolàries i turístiques, diguem-ho, però algunes van ser amb motius polítics, sigui per Andorra, sigui per França. Va ser el cas del segon president a pujar-hi, Charles de Gaulle, que va visitar Andorra en grande pompe, el seu estil, l'any 1967, per afirmar la presència i la supremàcia francesa enfront d'una Espanya que procurava salla de la dictadura. Va anunciar la construcció del Liceu francès Comte de Foix, que se va fer ràpidament. Era per formar les elites andoranes quan, a llavontes, no hi havia encara l'escola andorana i que el nivell de l'ensenyament espanyol era fatal. No va veure l'altre copríncep, el bisbe Ramon Iglesias, que s'estava a la Seu d'Urgell, tocant a Andorra. Per què? Doncs era franquista i, per tant, infreqüentable per un home que havia combatut el feixisme. Se pot retreure el que sigui a Charles de Gaulle, però tenia principis. El seu successor, Georges Pompidou, no va pujar, però després tots els coprínceps francesos han fet el viatge al país del Pirineu. Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande i Macron, Emmanuel Macron, una primera vegada, el 2019. Doncs, per què hi tornar, ja que ha fet el ple de whisky i altres coses? És broma. I això, a més, un any abans que s'acabi el seu mandat, per fer turisme, com la major part dels seus predecessors, i ell mateix el 2019, els andorans, ells, en saben embolicar amb paper de seda els seus copricents francesos. Ho tenen ben muntat des de la visita del Giscard d'Estaing. Més o menys és el mateix. Recepció, honors, records de l'edat mitjana, visita de les parròquies, dels monuments, etc. Que quedin contents. I adeu-siau, que estem ben bé tranquils a les nostres muntanyes.
3: I és que totes aquestes visites a Andorra són només protocolàries?
4: Gairebé totes, però algunes, poques, tenien objectius polítics clars tant pels interessos de l'un com de l'altre. Acabem de citar la visita de Charles de Gaulle, que era eminentment política. Va ser també el cas de la primera, però per raons polítiques personals del Vincent Auriol. Era l'època a França del monopoli de l'Estat sobre les ràdios i als anys 50 se creaven ràdios privades, perifèriques, dins els petits estats que voreja França per cobrir regions franceses des de fora. Les més pròximes. El Luxemburg és el que era Radio Luxemburg i ara RTL, Radio Televisió Luxemburg, per l'est de França i fins a París. A Monaco, Radio Monte Carlo, per tot el sud-est i fins a Lió. I a Andorra, Sud Radio, per cobrir tot el sud, i Tolosa. Per què Tolosa? Perquè era el feu electoral de Vincent Auriol, bé que l'interès que hi tenia, i la ràdio se va fer. I Villa i Abontes, a Andorra, la guerra de les ràdios. Ah, la primera ràdio privada, Ràdio Andorra, que emetia des d'Encamp, havia estat concedida a un resident de Tolosa, que després va ser col·laborador de Vichy i condemnat a la liberació. Se va escapar, se va refugiar a casa dels seus, passat la frontera. A on? A cal bisbe franquista de la Seu d'Urgell, a qui va cedir la seva ràdio, a ell i als seus amics franquistes. A la postguerra, França va reclamar la ràdio que li havia atribuït Andorra, però sense èxit. I, per tant, se va optar per crear una nova ràdio, Sud Radio, que emetia des del pas de la casa. Però els andorrans, ells, volien recuperar Ràdio Andorra i s'oposaven a cedir una nova concessió. La visita de Vincent Auriol era destinada a imposar Sud Radio als andorrans, interès de França, d'ell, i no d'Andorra. Les dues visites del copríncep François Mitterrand van ser també polítiques, i les dues, elles, al benefici d'Andorra, cosa molt nova. La primera, l'any 1986, coincidia amb l'entrada d'Espanya dins el mercat comú. El recent govern andorrà, feia pocs anys que hi havia un govern, començava negociacions per un acord comercial amb Europa i Mitterrand va pensar que calia marcar presència. La visita era per fixar les condicions de l'acord comercial i per mostrar que només França, amb el seu pes a Europa, podia ajudar Andorra. Doncs lliga Andorra a França. Per què hi va tornar l'any 1993? Doncs l'acord comercial que va ser avantajós per Andorra va ser firmat l'any 1990. Això deslliurava Andorra del xantatge al tancament de la frontera que havia fet Espanya i que de vegades feia França. I a Llavontes se va desencadenar la demanda de Constitució. Aquesta se va negociar i se va finalment aprovar el 1993. malgrat la reticència i el bloqueig del copríncep episcopal. Aquests dos textos fonamentals, Constitució i Acord amb Europa, van tenir el recolzament de François Mitterrand, que va fer cedir, a més, el copríncep episcopal. Però, a més, hi ha un altre element que no se'n parla gaire, que va moure Mitterrand. Abans de la Constitució, Andorra tenia institucions arcaiques. Els coprínceps tenien tots els poders i faltaven les més elementals drets, drets socials, drets humans. El Consell d'Europa ho havia subratllat amb comissió d'enquesta i fins a votar una resolució al 1990 sobre els drets de la persona, entre altres, sobre el procediment judicial perquè un pres francès a Andorra havia delinquit, s'havia queixat. Això era insuportable per Mitterrand, que va impulsar el mateix any les negociacions per una Constitució. Per tant, l'any 1993, Andorra democràtica, amb una Constitució i reconeguda entrant a les Nacions Unides, el copríncep Mitterrand venia a Andorra per la reconèixer com a estat de dret i doncs consolidar-la. Avui, l'actual copríncep Macron la visita per motius polítics i els trobi bastant semblants als del Mitterrand. Ell també, me sembla, que vol ser el que lliga Andorra a Europa i que fa avançar els drets de les persones.
3: I ara recordem que en aquest mateix espai, Joan Becat, el desembre passat, ja ens vas proposar una crònica sobre el nou bisbe d'Urgell i el bloqueig del dret a l'avortament a Andorra pel Vaticà.
4: Sí, la situació d'Andorra m'escandalitza de tota la vida. Ja us n'he parlat, no us en parlaré ara. Efectivament, en aquest moment, nos demanàvem si la nominació del jove bisbe Josep Lluís Serrano, que era abans membre dels serveis exteriors del Vaticà, a Roma mateix, si era per bloquejar o almenys per limitar al màxim aquest dret de les dones a disposar del seu cos. Un informe europeu acaba d'insistir sobre el cas de tres estats. Dos són Malta i Polònia, que només autoritzen la interrupció de l'embaràs en casos molt limitats com el perill per la mare, la violació o la malformació del fetus. El sol estat a Europa que no ho permet en cap cas és Andorra. Això és vergonya pel Macron, que, a més, condemna la dona a Andorra, la legislació, i el metge que ho practica a penes de multa i fins a 5 anys de presó. És insuportable pel copríncep Macron, car ja el 2019 havia declarat que era favorable al respecte dels drets de la dona i amb aquests anys no s'ha fet res. Paral·lelament, Andorra està tancant una associació amb la Unió Europea que aixeca reticències al Principat mateix, tot i que és molt avantajós. Aquests dos temes s'han tractat a la Hussarde. El copríncep Macron baixa del seu helicòpter al pas de la casa, on és acollit pel cap de govern Xavier Espot. S'hi reuneix una hora després, sol a sol, a l'antic edifici de Ràdio Andorra, tot un símbol, per tractar i impulsar els dos temes. Seguidament, la mateixa tarda, Andorra Escaldes té una reunió amb el copríncep episcopal, sols, cara a cara. No hi ha dubte que el tema de l'avortament era al menú. L'endemà, al matí, són els dos temes que tracta davant tothom el seu discurs públic, on va dir que creia que la proposta del govern andorrà per l'avortament era proporcionada. En efecte, ja que hi ha l'oposició frontal de Vaticà, Xavier Espot vol fer votar la despenalització de l'avortament, és a dir, que no hi hagi més condemna, que avorti qui vulgui, però no es pot a Andorra. Doncs que la Seguretat Social pagui les interrupcions que se facin a fora d'Andorra, perquè com fins ara els rics poden anar a fora i els altres han de fer d'amagat a Andorra. Però durant el discurs, els manifestants per la política de l'habitatge van cridar i xiular no contra el Macron, sinó contra el cap de govern quan va parlar. L'altre no. En efecte, a Andorra hi ha molts pocs habitatges socials. Els preus dels lloguers i dels apartaments són altíssims i els andorrans mateixos no se poden allotjar al país. A més, el terreny construïble s'ha reduït i el que queda val fortunes. Per tant, com fer habitatge social? La gent està obligada d'allotjar-se a la Seu d'Urgell, a Catalunya, i de venir cada dia. Actualment, se prepara un tramvia intern de Sant Julià de Llòria a fins a Encamp i se parla, se pensa fer arribar-lo fins a la Seu, que serà un suburbi d'Andorra, llavors. Per us donar, per acabar, una idea, i si voleu fer inversions, dels preus de l'habitatge a Andorra, us diré que a les parròquies perifèriques, Ordino, La Massana o Canillo, el terreny a construir val de 700.000 a 850.000 euros per una parcel·la de 20 metres de costat, una caseta. I a Andorra cal 2.500.000 d'euros per un terreny de 15 metres de costat. I, evidentment, després cal construir-hi la casa. Per comparació, a Perpinyà els preus són de 200 a 400 euros al metre quadrat, o sigui, de 70 a 100.000 euros per una parcel·la semblant. Per tant, els preus són de 10 a 30 vegades més cars a Andorra. Si us interessa, pagueu. S'entén que l'habitatge i el preu dels lloguers sigui la gran preocupació de molta gent treballadora. I també que el dret de l'avortament sigui la lluita de les dones i de la majoria actual dels diputats. A veure si fan plegar el Vaticà i el copríncep episcopal. Ja ho veurem.
3: Gràcies, Joan Becat, i fins a la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Justament aprofito per afegir que a radioarrels.cat trobeu un reportatge realitzat per l'Enric Balaguer sobre aquest viatge del president francès al Principat d'Andorra. Joan, gràcies, bon dia, fins la setmana que ve.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
0: Radio Arrels, al Soler, 95.

0: E-N-D-A. Agenda. Del Rosselló a Cerdanya, del Vallespí al Capcí i del Conflent a la Merenda, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Aureli, del País de Redistorio Conflent Canigú. A l'ocasió de la primavera dels cementiris, us proposem una visita insolita. El dissabte 9 de maig, a les 3 de la tarda, la Martina Boé us farà descobrir el magnífic cementiri de Prada. Us farà passejar pels camins porrejats d'arbres centenaris, tot descobrint els seus panteons d'estils inédits. Serà també l'ocasió de veure el monument als morts realitzat per en Gustave Violet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Redistorio Conflent Canigú.
2: Radio Arrels, apunte ja, 95.
3: El dilluns, se toca. El dilluns, se toca el dimarts. El dijous, se toca. El dijous, se toca el dimecres.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Un dia més tenim una cobertura de núvols que travessen el país des del sud-oest i que és bloquejada als relleus per la marinada. El matí és molt gris, però és més aviat a la tarda que s'espera precipitacions, mentre la temperatura encara no vol pujar. 11 només als Angles, 10 a Ega, 13 a la Guingueta, 14 a Toès, 17 a Prada, 19 a Nefiac i Pollestres, 21 a Llupià, 20 a Òpol, 18 a Colliure, 21 a Reiners i 14 a Serrallonga. Avui, Sant Àngel de Jerusalem i Santa Judit.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana.
4: L'Oriana Penyer.
5: Això és el disc de la setmana i la cantautora nord-catalana Agatha Catel ens presenta el seu nou disc anomenat Origins. Tu, Agatha Catel, com vas començar a fer música i per què?
6: Música des de petita, des de molt petita tocava el piano a Sayagosa. I bueno, a casa meva sempre s'ha escoltat molta música, o sigui, per part de ma mare i el meu padrastre, que em van fer conèixer a Luis Llach i bastant música del món també, i el meu pare també escoltava molta música del món, música africana, i sobretot vaig escoltar sempre molta música, i bueno, mica en mica ha sigut, a l'inici era un plaer i, bueno, encara segueix sent un plaer, però vull dir, ara és professional, no? Però sí, mica en mica ha agafat cada cop més importància a la meva vida, la música.
5: Doncs és una cosa familiar, de fet.
6: Sí, podem dir-ho, encara que les meves pares no eren músics, però escoltaven molta música, sí.
5: Tu jugues d'un instrument, Agatha Catel?
6: Sí, jo faig teclat, m'acompanyo amb el cant i el teclat i percussions, diverses percussions també.
5: I quin és el teu instrument preferit de tot el temps?
6: Bueno, jo m'he expressat sempre amb el piano, ha sigut sempre el teclat, el piano, és el que faig servir més per composar i acompanyar-me.
5: I per què? Per què és el teu preferit?
6: Bueno, és així. Vaig començar amb aquest i ja després vaig continuar. No sé, no és una cosa que has escollit, perquè quan ets petit no escolls, no?

0: instrument que et proposen, però després comença una història entre ell i tu i continua la història.
1: Doncs ara parlarem doncs, de la segona música que presentarem aquí al disc de setmana, anomenada Només. Doncs aquesta cançó, de fet, parla del dol.
0: Sí, exactament. És una cançó que parla de dol, que vaig escriure per al meu pare. I és una cançó que va guanyar un premi, el premi de la millor cançó en llengua minoritària al festival Mare Llengua. Em van convidar l'any passat, crec, que passa molt ràpid el temps, ja m'ho recordo. I va ser l'any passat, però i és un festival que es diu Mare Llengua i és a Sardenya, a la ciutat de l'Alguer, un festival molt maco on valoren les llengües dites minoritàries i bueno, sí, crec que és una cançó molt íntima i molt bonica, que toca els cors de les persones.
1: És un homenatge, de fet.
0: Sí, exactament, sí.
1: Doncs, què et sembla si l'escoltem ara?
0: Vale, perfecte, podem escoltar-la. Sí.

0: Això donc serà el disc de la setmana. Podeu tornar a trobar aquesta mateixa entrevista sobre la nostra pàgina web radioarels.cat.
1: El disc de la setmana.
2: Loriana Peñé.
3: Radio Arels. A Vives 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Vuit de maig, un dia de memòria històrica. Amb l'historiador Iu Escapa i l'Oriana Penyer.
2: El 8 de maig es commemora el final de la Segona Guerra Mundial. En parlem doncs, amb l'historiador Iu Escapa. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Doncs, a Europa diem que la Segona Guerra Mundial s'acaba doncs, el 8 de maig, però en realitat és una visió bastant centralista europea, no?
3: Quan diem que s'acaba la Segona Guerra Mundial el 8 de maig, és encara una focalització europea. Nosaltres, tant a França com a Europa, fem una focalització sobre nosaltres, descuidant el món, no? Perquè la Segona Guerra Mundial encara tardarà fins al mes de setembre-octubre del 45 dins del Pacífic. I tothom sap que s'acabarà entre els americans, pas únicament els americans, perquè també hi havia anglesos, hi havia francesos de l'Indochina, i s'acabarà únicament molt més tard, o alguns mesos més tard, al mes d'octubre i de setembre de 45, quan els americans decidiran de fer acabar la guerra amb la bomba atòmica, Hiroshima i Nagasaki, i amb la capitulació del Japó. Del Japó que havia conquistat hasta Indochina, una part de la Xina i moltes illes del Pacífic a partir del moment on van bombardejar Pearl Harbor la flota americana. Doncs hi va haver molts conflictes encara durant l'estiu, durant la primavera i l'estiu 45. Doncs el 8 de maig 45 és la fi de la guerra, de la Segona Guerra Mundial a Europa, amb la capitulació total de l'Alemanya, el suïcidi d'Hitler dins del seu búnquer, si voleu, la presa de Berlín pels russes. Els americans i els russes i els anglesos s'havien posat d'acord a la conferència de Yalta, dient que els uns arribarien a un lloc i aquell lloc més tard serà la frontera de l'Alemanya de l'Oest i l'Alemanya de l'Est, i que els russes arribarien també així. S'havien compartit, si voleu, la conquesta de l'Alemanya per la capitulació. I finalment, doncs, tot això se va arreglar entre el 7 i el 8 de maig amb la capitulació completa de l'Alemanya i el suïcidi d'Hitler, el suïcidi d'altres ministres importants del segon raig, el tercer raig, perdó, i doncs s'acaba així, amb l'ocupació que se compartiran a l'oest, en la part oest, els americans, els anglesos i els francesos, l'ocupació pels russos, pels soviètics, de lo que més tard serà l'Alemanya de l'Est, i amb el fet que s'havien també compartit Berlín, la capital, perquè a Berlín hi havia dues parts, la part d'ocupació soviètica i la part d'ocupació occidental, amb tres parts, francesa, anglesa i americana, i és per això que més tard els russos, els soviètics, faran la paret de Berlín, perquè tothom de l'est passava dins Berlín-Oest, ho sabia molt millor, aparentment.
2: Moltes gràcies, Iu Escapa.
4: Ràdio Arrels, Anne Fiac, 95.
5: Si j'étais optimiste...

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Fusió és el nom d'un espectacle que tindrà lloc el dia 8 de maig a les grotes de Canaletes de Vilafranca amb diferents artistes d'àmbits diferents i un d'ells és Gaf Dumà. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Miquel.
2: Tu faràs la part musical d'aquest espectacle, un espectacle que hem dit que és a les grotes de Canaletes de Vilafranca, per tant, és un espectacle dins d'una cova.
3: Exactament.
2: Ens pots explicar una mica en què consisteix això?
3: Alors, és un espectacle una miqueta especial, es farà a la gran cova de les Canaletes, és a dir, al fons de la cova es diu el Temple d'Ancor, que és la sala més gran de tota la cova de les Canaletes, i és un espectacle que barreja el so, la llum i la poesia, és a dir, que jo m'encarregaré de la musique. Tot es farà en directe. Jo faré la musique. Antoine Bourgoin, que és una tècnica dedicat a la llum, farà les projeccions també en directe. I un poeta que es diu Samuel Moussali presentarà la seva poesia i sobretot textos escrits allà mateix a la cova durant la residència que vam fer allà el mes de desembre passat.
2: Explica'ns una mica això, perquè tot aquest projecte neix com amb la voluntat de fer alguna cosa els tres junts i decidiu fer-ho des de dins de la cova que vau fer allà a la residència. Com va anar això i per què allà?
3: Alors, allà perquè nos anàveu de gust amb Antoine Bourgoin d'intentar de fer algo junts. Ell és un tècnic de llum molt conegut a França, per exemple és ell que ha fet la projecció de l'obertura de la catedral Notre-Dame a París. Donc, ha fait différentes choses à la Feste de la Sium, ça a lié aux différentes, c'est bastante connegut. Il fait différents projets, diguéssim, més traditionnels, és a dir, gravats, grava la projecció i ho envia sobre un immoble, una façana o qualsevol. Aquest cop l'ambit era de fer algo en directe, és a dir, enviar llums directament adequades i basades sobre la música i sobre els textos del poeta. És per això que és un espectacle que només es pot presentar en directe. Ho farem en viu nosaltres allà mateix a la cova, perquè s'ha estat també pensat i imaginat a dintre de la cova i hem fet servir diferents sorolls naturals per fer la música. Ell ha numeritzat cada tros de pedra allà per poder projectar a sobre. És un espectacle dedicat 100% a la cova de les Canaletes.
2: Clar, i precisament el fet que sigui dins d'una cova, sobretot pel que fa al so, entenc que també és una sonoritat molt especial perquè deu tenir com un eco, és una cosa bastant diferent, no?, que si fos una sala de concerts, diguem.
3: Sí, exactament. Hi ha un acústic que no té res a veure amb tota la resta, pot ser en una església molt gran, però hi ha una reverberació bastant especial. I és per això que hem aprofitat d'aquest ambient per gravar allà mateix i imaginar i fabricar tot l'espectacle allà mateix al fons de l'escova, perquè tot està fet perquè la gent entrin en un viatge total.
2: I un viatge que ara que estem acostumats a sempre que hi ha mòbils, que quan hi ha un concert a vegades sona un mòbil per allà al públic, allà dins poques possibilitats hi ha que soni, perquè a 400 metres sota terra...
3: No, això també és un gran interès de la cosa, és a dir que som a 500 metres de l'entrada del món, diguéssim, i doncs no hi ha ni un mòbil que pot sonar o ni accés a qualsevol internet o xarxa possible, i doncs de fet és una manera de tallar durant una hora, per exemple, amb el món real, que a vegades és una bona cosa.
2: Aquest espectacle el fareu amb tres sessions el dia 8 de maig, dèiem. Ho feu, entenc, per un tema d'aforament, no?
3: Sí, sí, perquè allà hi ha un aforament de 200 persones a la gran sala principal, doncs de fet farem 3 representacions, una a les 6, una a les 7, una a les 8, i al final de tot això hi haurà una petita festa a la cova mateix, també per gaudir d'aquest lloc tan preciós.
2: Això, la gent que hi vulgui venir, com pot aconseguir una entrada per venir a aquests espectacles?
3: És superfàcil, cal anar a la xarxa o al sitio web de les Canaletes, trobaré tot a sobre, totes les informacions.
2: Doncs aquest espectacle fusió amb poesia, amb projecció, això, el videomapping que li diuen ara,
3: música,
2: tot plegat dins de les coves de les Canaletes a Vilafranca Conflent. Serà el 8 de maig al vespre.
3: Exactament.
2: Agafa't-ho, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimarts 5 de maig. Les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Comencem explicant-vos que el Correllengua Agermanat acaba avui el seu recorregut a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. La flama va sortir de Prada el 19 d'abril i ha recorregut els Països Catalans corrent més de 1.500 quilòmetres i passant per la mà de centenars de milers de participants. La flama de la llengua arriba avui a la vila catalana de Sardenya coincidint amb les festes de Sant Joan de la Porta Llatina i es faran actes al centre històric de la ciutat. Ara tornem cap a Perpinyà perquè avui la universitat acull la final de la tercera lliga escolar de paraulògic a Catalunya Nord. Hi participen alumnes dels dos col·legis de la Bressola, dels liceus Mallol i Nostra Senyora del Bon Socors de Perpinyà i del liceu Bourquin d'Argelers. I continuem pendents de la situació a l'Orient Mitjà i especialment a l'estret d'Hormuz, una situació que està fent pujar encara més el preu del carburant arreu del món. El barril de Brent supera els 110 dòlars i això afecta els preus del combustible, que a Catalunya Nord no baixen de l'euro 90 al litre de benzina ni dels 2,10 € al de gasoil. En aquest context, la plataforma de cotxe compartit BlaBlaCar ha anunciat que les ofertes de viatges de cara al cap de setmana llarg del 8 de maig han pujat un 20% respecte a l'any anterior a tot l'estat. I el personal mèdic de les dues clíniques del grup El Sant a Cabestany i Perpinyà continua mobilitzat després de 12 dies. Els professionals reclamen una millora salarial convertint en fixes unes primes que ara són variables i ahir se'ls van unir a la mobilització els treballadors d'una tercera clínica del mateix grup, en aquest cas del Barcarès. En cultura, les coves de les Canaletes de Vilafranca acullen aquest 8 de maig un espectacle de llum, música i poesia en directe des de dins mateix de la cova. De fet, tot l'espectacle ha estat dissenyat a mida per fer-se dins d'aquest espai natural del Conflent. Gaf Dumà és un dels artistes.
2: És un espectacle que barreja el so, la llum i la poesia. És a dir, que tot es farà en directe. Jo faré la música. Antoine Bourgoin, que és un tècnic dedicat a la llum, farà les projeccions també en directe. I un poeta, que es diu Samuel Moussali, presentarà la seva poesia i sobretot textos escrits allà mateix a la cova durant la residència que vam fer allà al mes de desembre. Passat.
1: I aquesta setmana toca estar pendents del temps. Deixem pas a la previsió meteorològica.
3: Bon dia. Un dia més tenim una cobertura de núvols que travessen el país des del sud-oest i que és bloquejada als relleus per la marinada. El matí és molt gris, però és més aviat a la tarda que s'espera precipitacions, mentre la temperatura encara no vol pujar. 11 només als Angles, 10 a Ega, 13 a la Guingueta, 14 a Toès, 17 a Prada, 19 a Nefiac i Pollestres, 21 a Llupià, 20 a Òpol, 18 a Colliure, 21 a Reinès i 14 a Serrallonga. Avui, Sant Àngel de Jerusalem i Santa Judit.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Patsy Cline, una cantant nord-americana que, a diferència d'altres col·legues seves, mai no va fer d'actriu, però en els poquíssims anys que va viure va tenir temps de deixar una petjada profunda a la música country fins al punt que les seves cançons es troben avui en més de 80 pel·lícules. 83, per ser exactes, sense comptar les pel·lícules de televisió i sèries. Patsy Cline va néixer el 1932 i el 1940, quan tenia 8 anys, la seva mare, per el seu aniversari, veient que tenia talent musical, li va regalar un piano. I realment tenia molt de talent. Els diumenges cantava al cor de l'església local i als 14 anys ja cantava regularment a l'emissora de ràdio de la ciutat. Patsy Cline, amb una gran confiança en si mateixa, tot i ser adolescent, es va presentar sola a l'emissora demanant que li fessin una prova, i el cas és que tenia una veu tan excepcional que la van agafar. Però l'any següent, quan tenia 15 anys, els seus pares es van separar, el pare era alcohòlic, i va ser ella qui va ajudar la mare a tirar endavant sense el sou del pare. Ho feia treballant de dia a una farmàcia i als vespres cantant en clubs locals. La cançó que li hem escoltat es diu She Got You, Ella t'ha atrapat, i apareix a la pel·lícula Country Strong, protagonitzada per Gwyneth Paltrow, sobre una cantant de música country en hores baixes per culpa de l'alcohol. Aquesta és ara una altra de les grans cançons de Patsy Cline, San Antonio Rose.

San Antonio Rose, una cançó de Patsy Cline que trobem a la banda sonora de la pel·lícula Sweet Dreams, Dolços Somnis, del britànic Karel Reiss, un dels grans directors del que va ser el Free Cinema anglès. La pel·lícula Sweet Dreams és una biografia de Patsy Cline interpretada per Jessica Lange. Al principi l'escollida era Meryl Streep, però finalment es va decidir que els protagonistes serien Jessica Lange i Ed Harris, Harris en el paper d'un dels seus marits. En va tenir dos de marits. Amb el primer, Gerald Cline, va estar-hi casada 4 anys. De fet, el cognom Cline era d'aquest marit. Ell en realitat es deia Virginia Patterson. I amb el segon marit, Charlie Dick, van estar junts 6 anys fins que ella va morir. Com ja us podeu imaginar, tractant-se d'una biografia, la pel·lícula Sweet Dreams va plena de cançons de Patsy Cline. A més, Jessica Lange fa un treball esplèndid i va estar nominada a l'Oscar. La relació de Patsy Cline amb el primer marit, Gerald Cline, era difícil que acabés bé, perquè ell no era un home del món de l'espectacle i ella passava molt de temps fora viatjant amunt i avall i fent actuacions. I amb el segon marit, Charlie Dick, va tenir-hi 2 fills i va decidir aturar durant un temps la seva carrera per fer de mare, però quan la va reprendre, ell tampoc va encaixar gaire bé les seves absències i hi havia moltes tensions i molta gelosia. Ja sabem que en la cultura patriarcal les servituds professionals d'un marit són molt més acceptades que les d'una esposa. L'any 1961, quan tenia 28 anys, va patir un accident de cotxe que la va apartar durant un mes dels escenaris, però després ja tot van ser èxits. El productor de Patsy Cline va aprofitar la seva riquesa vocal per fer que fos acompanyada per grans arranjaments de corda en comptes del so vibrant de la guitarra de acer, que era l'habitual dels cantants country d'aquell temps. I això va fer que la música country en general canviés per sempre. Una altra pel·lícula sobre Patsy Cline, a banda de Sweet Dreams, és Vull ser lliure, de Michael Apted. És una biografia de la cantant Loretta Lynn i de Patsy Cline. De fet, Loretta Lynn i Patsy Cline eren molt amigues i al final estan interpretades per Sissy Spacek en el paper de Loretta Lynn i per Beverly D'Angelo en el de Patsy Cline. Més enllà d'això, hi ha una cançó d'amor molt cinematogràfica cantada per Patsy Cline que va ser tot un èxit. Es tracta de la cançó True Love, amor autèntic, que Cole Porter va compondre per a la pel·lícula Alta Societat. Bing Crosby, en aquella pel·lícula, li canta Grace Kelly en un iot. Ella s'hi afegeix, tot seguit, i acaben cantant-la tots dos. Aquesta és la versió de Patsy Cline.

True Love, una de les grans cançons d'amor de la història. Com he dit, la va compondre Cole Porter el 1956 i Patsy Cline la va interpretar el 1961, dos anys abans de morir. El 5 de març de 1963, Patsy Cline va telefonar a la seva mare des de Kansas City, on havia anat per fer-hi un concert benèfic. I li va dir que era a punt de pujar a un petit avió que la tornaria a Nashville. L'avió es va envolar. Tot va anar bé. Va fer una aturada en una població d'Arkansas per posar benzina i després, a les 5 de la tarda, va fer una altra aturada a Tennessee. Aquella tarda feia molt mal temps, un temps intempestiu, i el gerent de l'aeròdrom els va aconsellar que no volessin, que passessin la nit allà i esperessin l'endemà per reprendre el viatge. Fins i tot els va oferir l'allotjament i el sopar de franc com a convidats. Però van dir que no, i a les 6 i 7 minuts es van enlairar un altre cop. Va ser l'últim vol d'aquell petit avió, perquè 13 minuts després, a les 6 i 20 minuts, l'avió es va estavellar en un bosc. Al principi no donaven els ocupants per morts, però quan van escorcollar la zona i van trobar els cossos, el forense va determinar que havien mort en el mateix moment de l'impacte. I, esclar, immediatament les emissores de ràdio i televisió van difondre la notícia que Patsy Cline havia mort en l'accident. Els únics objectes personals que van recuperar d'ella van ser un encenedor, un cinturó i una pulsera que ara són el Saló de la Fama de la Música Country de Nashville. Actualment hi ha una placa de bronze en el lloc exacte on l'avió es va estavellar i a la tomba de Patsy Cline diu «La mort no pot matar allò que mai no mor, l'amor». Patsy Cline tenia només 30 anys i avui l'hem recordat en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so pel simple plaer d'escoltar-la. De totes les cançons que Patsy Cline va cantar, la més famosa és Crazy. És una peça escrita per Willie Nelson que ràpidament va cantar Patsy Cline i que es va convertir en un estàndard de la música country. Després se n'han fet moltes altres versions, però Willie Nelson deia que la versió de Patsy Cline tenia ànima, delicadesa i una dicció perfecta. En total hi ha 19 pel·lícules que la porten incorporada a la seva banda sonora. L'any 2024, la revista Rolling Stone va classificar Crazy en el tercer lloc de la llista de les 200 millors cançons country de tots els temps. Fins la setmana vinent, amics.

0: Benvinguts en xarxa.
1: Radio Arrels, a Elna, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimarts 5 de maig. Les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Comencem explicant-vos que el Correllengua Agermanat acaba avui el seu recorregut a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. La flama va sortir de Prada el 19 d'abril i ha recorregut els Països Catalans corrent més de 1.500 quilòmetres i passant per la mà de centenars de milers de participants. La flama de la llengua arriba avui a la vila catalana de Sardenya coincidint amb les festes de Sant Joan de la Porta Llatina i es faran actes al centre històric de la ciutat. Ara tornem cap a Perpinyà perquè avui la universitat acull la final de la tercera lliga escolar de paraulògic a Catalunya Nord. Hi participen alumnes dels dos col·legis de la Bressola, dels liceus Mallol i Nostra Senyora del Bon Socors de Perpinyà i del liceu Bourquin d'Argelers. I continuem pendents de la situació a l'Orient Mitjà i especialment a l'estret d'Hormuz, una situació que està fent pujar encara més el preu del carburant arreu del món. El barril de Brent supera els $110 i això afecta els preus del combustible, que a Catalunya Nord no baixen de l'euro 90 el litre de benzina ni dels 2,10 € el de gasoil. En aquest context, la plataforma de cotxe compartit BlaBlaCar ha anunciat que les ofertes de viatges de cara al cap de setmana llarg del 8 de maig han pujat un 20% respecte a l'any anterior a tot l'estat. I el personal mèdic de les dues clíniques del grup El Sant a Cabestany i Perpinyà continua mobilitzat després de 12 dies. Els professionals reclamen una millora salarial convertint en fixes unes primes que ara són variables i ahir se'ls van unir a la mobilització els treballadors d'una tercera clínica del mateix grup, en aquest cas del Barcarès. En cultura, les coves de les Canaletes de Vilafranca acullen aquest 8 de maig un espectacle de llum, música i poesia en directe des de dins mateix de la cova. De fet, tot l'espectacle ha estat dissenyat a mida per fer-se dins d'aquest espai natural del Conflent. Gaf Dumà és un dels artistes.
2: És un espectacle que barreja el so, la llum i la poesia. És a dir, que tot es farà en directe. Jo faré la música. Antoine Bourgoin, que és un tècnic dedicat a la llum, farà les projeccions també en directe. I un poeta, que es diu Samuel Moussali, presentarà la seva poesia i sobretot textos escrits allà mateix a la cova durant la residència que vam fer allà al mes de desembre. Passat.
1: I aquesta setmana toca estar pendents del temps. Deixem pas a la previsió meteorològica.
3: Bon dia. Un dia més tenim una cobertura de núvols que travessen el país des del sud-oest i que és bloquejada als relleus per la marinada. El matí és molt gris, però és més aviat a la tarda que s'espera precipitacions, mentre la temperatura encara no vol pujar. 11 només als Angles, 10 a Eguet, 13 a la Guingueta, 14 a Toès, 17 a Prada, 19 a Nefiac i Pollestres, 21 a Llupià, 20 a Òpol, 18 a Colliure, 21 a Reinès i 14 a Serrallong. Avui, Sant Àngel de Jerusalem i Santa Judit.
4: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. I junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

El que hem sentit era Camins d'Obrim Pas del disc Benvinguts al Paradís del 2007. Una cançó d'Obrim Pas que va ser un grup de música procedent de la ciutat de València. La seva música és una barreja d'ska, hardcore punk, rock, reggae i folk i amb melodies i instruments tradicionals. El grup va sorgir en un context als anys 90 en el qual el rock català estava molt institucionalitzat i es va començar a crear una corrent a la contra amb cançons amb molta càrrega discursiva i una ideologia anticapitalista i independentista. A més, són l'emblema d'una generació nascuda després de la mort de Franco que viuen la joventut en un context molt diferent del que havien viscut els seus pares i que eren la primera generació que creixia amb la possibilitat d'estudiar en valencià. Obrim Pas es va formar el 4 de novembre del 93 amb un grup d'amics, Xavi Sarrià, Josep Pitarch i Carles Garcia. Més enllà del seu estil combatiu, emmirallat en el rock radical basc dels anys 80, Obrim Pas va marcar una època amb la incorporació d'instruments tradicionals catalans, com la dolçaina o la gralla, a cançons de nova creació. Aquest grup valencià anunciaria el 2013 una aturada temporal indefinida que s'acabaria concretant amb 3 concerts durant el 2014. Des d'aleshores, el grup no ha tornat a tocar, però ha estat molt influent per l'escena musical valenciana i catalana de principis del segle XXI, amb grups com La Gossa Sorda, Espancat, La Raïz, Talco o Zoo, d'entre altres.

0: Seguirem d'Obrint Pas aquesta cançó de l'últim àlbum amb el qual molta gent va entendre doncs, que en algun moment continuarien d'aquesta pausa indefinida, però que de moment continua indefinida aquesta pausa, o sigui que no és el cas. Però en tot cas, em seguirem, hem arribat a aquests 10 minuts musicals amb Obrint Pas. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Obrint Pas.
1: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

Ets la sort, sort de qui malgasta. Ets la dona de les dones. Ets la veu de les femelles. Ets la nineta de les nines. Ets la pau de la impaciència. Ets la mare de les mares. Ets el mar de la sapiència. Ets la queixa de les queixes. Ets oferta, mai no queixes. Ets la queixa de les queixes. Ets oferta, mai no queixes.

No recordo quan va ser, t'enyoro i ferida. Plores perquè no t'entenc, i gira, i gira.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és dimarts 5 de maig. Les notícies a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Comencem explicant-vos que el Correllengua Agermanat acaba avui el seu recorregut a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. La flama va sortir de Prada el 19 d'abril i ha recorregut els Països Catalans corrent més de 1.500 quilòmetres i passant per la mà de centenars de milers de participants. La flama de la llengua arriba avui a la vila catalana de Sardenya coincidint amb les festes de Sant Joan de la Porta Llatina i es faran actes al centre històric de la ciutat. Ara tornem cap a Perpinyà perquè avui la universitat acull la final de la tercera lliga escolar de paraulògic a Catalunya Nord. Hi participen alumnes dels dos col·legis de la Bressola, dels liceus Mallol i Nostra Senyora del Bon Socors de Perpinyà i del liceu Bourquin d'Argelers. I continuem pendents de la situació a l'Orient Mitjà i especialment a l'estret d'Hormuz, una situació que està fent pujar encara més el preu del carburant arreu del món. El barril de Brent supera els $110 i això afecta els preus del combustible, que a Catalunya Nord no baixen de €1,90 el litre de benzina ni dels €2,10 el de gasoil. En aquest context, la plataforma de cotxe compartit BlaBlaCar ha anunciat que les ofertes de viatges de cara al cap de setmana llarg del 8 de maig han pujat un 20% respecte a l'any anterior a tot l'estat. I el personal mèdic de les dues clíniques del grup El Sant a Cabestany i Perpinyà continua mobilitzat després de 12 dies. Els professionals reclamen una millora salarial convertint en fixes unes primes que ara són variables i ahir se'ls van unir a la mobilització els treballadors d'una tercera clínica del mateix grup, en aquest cas del Barcarès. En cultura, les coves de les Canaletes de Vilafranca acullen aquest 8 de maig un espectacle de llum, música i poesia en directe des de dins mateix de la cova. De fet, tot l'espectacle ha estat dissenyat a mida per fer-se dins d'aquest espai natural del Conflent. Raf Dumà és un dels artistes.
4: És un espectacle que barreix el so, la llum i la poesia. És a dir, que tot es farà en directe. Jo faré la música. Antoine Bourgoin, que és un tècnic dedicat a la llum, farà les projeccions també en directe. I un poeta que es diu Samuel Moussali presentarà la seva poesia i sobretot textos escrits allà mateix a la cova durant la residència que vam fer allà al mes de desembre passat.
3: I aquesta setmana toca estar pendents del temps. Deixem pas a la previsió meteorològica.
5: Bon dia. Un dia més tenim una cobertura de núvols que travessen el país des del sud-oest i que és bloquejada als relleus per la marinada. El matí és molt gris, però és més aviat a la tarda que s'espera precipitacions, mentre la temperatura encara no vol pujar. 11 només als Angles, 10 a Ega, 13 a la Guingueta, 14 a Toès, 17 a Prada, 19 a Anefiac i Pollestres, 21 a Llupià, 20 a Òpol, 18 a Colliure, 21 a Reinès i 14 a Serrallonga. Avui, Sant Àngel de Jerusalem i Santa Judit.
1: Rosselló,
0: Vallespí,
1: Conflent,
0: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.

en mes mans esta petita arqueta conjorna de tancar de perles i carboncles tu basis i adamants el teu mirar fantàstic el teu parpellejar a tu en primer terme estos mons adreçar avui recorden esta vida d'un temps que ja ha passat abans no s'amuntegui el venidor recull cobrint la roca mare amb flors de nou esclat.

l'ull inatent. Rosecs, angoixes, guerres avaraven llurs paranys i la petita larva d'humanitat absent restà de nostres hores i nostre cor i afanys. Més no fiéssim gaire en el fat mentider que fingeix immutables les coses d'aquí baix. Quan més distrets estàvem solcar l'obac camper, un raig que ens enlluerna, esclant-lo de viatge. El llibre meravella l'endur viscat esprit

Ets tu per qui els poetes el vers mesuraran, per qui plasmarà formes i somnis el pinzell, per qui a cor els aires i frontes bronziran i esclataran.

de meus fervents desitjos com paternal augur. Deixar un gra de mirra al fons de l'encenser perquè en virtut aromi per sempre d'un futur.

Sant Pere de Ribes, en un algarrobo.

0: Radio Arrels, a Tresera, 95.
1: El que diem i el que callem.
2: Psicologia de la nostra societat
3: per anar bé per casa.
1: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
5: Capítol 37.
6: La felicitat.
5: Segona part.
7: A l'estat francès, una persona de cada 5 que consumeix o ha consumit anxiolítics al llarg de la seva vida. Això vol dir que l'estat francès és un estat on la gent és poc feliç?
4: Quina pregunta. Mira, jo et diria que l'epidèmia d'avui dia és justament és l'ansietat. I no crec que això sigui patrimoni francès. Jo crec que el moment social que vivim és un moment social que ens posa molt cap enfora, molt cap a la realització de coses exteriors i molt poc cap a l'interior. I que, clar, aquí la frustració és molt fàcil, no? Tornant al que parlàvem en el programa que parlàvem de l'alegria, si la teva expectativa de vida és estar sempre al 100% d'alegria, doncs la frustració està garantida. I a més, i està garantida no només perquè tindràs moments en els quals el que et proposa la vida no són motius per estar alegre, sinó també perquè arribarà un moment en el qual, imaginem, només com una distopia, no? Com si fos un programa d'aquests o d'aquestes sèries americanes que et proposen petites distopies, un Black Mirror, doncs imaginem que hi hagués una màquina de l'alegria. Doncs al final no sentiríem alegria. Simplement perquè ja no hi hauria aquest factor sorpresa, aquest factor descoberta, aquest factor canvi, no? Aquesta societat en la qual estem tot el temps depenent del que passi en l'exterior és una societat que ens porta cap a la frustració. I quan anticipem la frustració, doncs aquí ens posem ansiosos. Jo no crec que sigui un tret francès. Jo crec que actualment és un tret social. Potser en una altra època era un tret francès. Ara no ho crec.
7: I llavors la solució no hauria de ser més aviat societal, en comptes de ser individual amb anxiolítics, per exemple, que potser són sobreprescrits?
4: Jo crec que hi ha un factor social innegable, que aquest factor social ens pressiona cap a una banda, cap a una via. Però jo crec també que hi ha una capacitat i una possibilitat de resistència individual a això, no? com a societat. Hi ha una, no només a una capacitat de resistència, sinó també a una capacitat de generació, Paola, en contra d'aquesta tendència societal. En el fons, això que estem fent tu i jo ara és això. Alguna vegada havíem parlat de la possibilitat, per exemple, de fer el programa en diferit. I jo et vaig dir, no, a mi no m'interessa fer-lo en diferit. No? Jo vull que puguem conversar, que estiguem tu i jo cara a cara i que parlem del que sigui que haguem de parlar. Doncs per mi això és a la vegada un espai de resistència i un espai de creativitat, perquè en la mesura en què tu i jo ens trobem i parlem de les coses que ens sembla que hem de parlar amb o sin guió, és igual, doncs aquí estem fent alguna cosa una mica diferent.
7: I creus que aquesta pressió per ser feliç ens ajuda o, al contrari, ens crea culpa i pot ser prejudicial? Perquè, com bé ho dèiem al principi, és molt difícil estar en un estat de felicitat com total. Molt difícil o impossible.
4: Jo crec que la pressió social no és tant cap a la felicitat, tot i que de vegades es diu així, s'anuncia d'aquesta manera, crec que fa part de la confusió. Jo crec que la pressió social és cap a l'alegria. Que la prescripció, entre cometes, social és estar tot el temps alegre, no? Ser tot el temps alguna persona que està exultant, que està ballant, rient, mostrant-se, no? Fent-se selfies en el no sé què o en el no sé quants. Doncs, per mi, el que se'ns convoca és més aviat això. I hem de fugir d'això. O sigui, l'alegria és magnífica, no? Però com deien, mira, hi ha dues cançons. Una és una cançó de rock espanyol, de rock argentí, més aviat, en espanyol, en llengua espanyola, que diu l'alegria no és solo brasilera, en una part, no? I és una cançó que s'ha fet en l'època de la dictadura militar de l'Argentina. L'autor és Charly García. I després hi ha una altra, que és brasilenya, que diu en una part que l'alegria és una cosa meravellosa, però que per fer samba se necessita una mica de tristesa, no? I jo crec que les dues coses són certes, o sigui, l'alegria no és una cosa que es pugui sostenir tot el temps i que vingui donada per exemple, el fet de ser brasileny, val? I a la vegada s'ha de poder ser trista, també, estar trista en un moment, i s'ha de poder expressar aquesta tristesa, o s'ha de poder expressar aquesta ràbia, o s'ha de poder expressar la situació en la qual realment estem. Perquè el que té de bonic l'alegria és l'autenticitat. I si, per contra, esdevé un mandat, doncs aquí no hi ha cap mena d'autenticitat, no? Quan parlàvem de la felicitat i ens dèiem quina imatge ens venia al cap, a tu i a mi, les dues pensàvem, no?, en aquest nen o en aquesta nena saltant d'alegria i tal. Va, això no s'imposta, això passa o no passa. I, per tant, jo crec que també hem de fugir d'aquest mandat d'alegria, poder admetre que fins i tot en un estat de felicitat general, personal, podem tenir moments de tristor o moments de qualsevol altra emoció no plaent, i potser un bon objectiu seria més aviat el benestar, no? El poder estar bé en la situació que tenim al nostre voltant, mirant aquesta situació que tenim al nostre voltant. Jo crec que això és molt més intel·ligent.
7: I llavors, com ho fem per saber si sentim benestar o no?
4: La meva pregunta és, estàs en equilibri? I si la resposta és sí, més enllà de que puguis estar passant una situació puntual, si en general estàs en equilibri, si pots sostenir-te en equilibri, doncs estàs bé.
7: I en equilibri amb què? Amb els teus propis valors?
4: Mira, l'estabilitat és un estat. L'equilibri és una transició. L'equilibri és un moviment. I a vegades és un equilibri relatiu amb els teus valors i les teves necessitats. A vegades és un equilibri relatiu entre la teva, el teu sentit d'estar obert a l'altre i la necessitat que l'altre pot tenir d'estar tancat en si mateix. I, per tant, sempre una anada i una tornada entre dos punts. L'equilibri no és mai estàtic. L'equilibri és sempre dinàmic, és sempre un moviment. I, per tant, el benestar és això. El benestar és poder dir, mira, jo en aquest moment, no sé, m'agradaria estar amb la meva parella i poder explicar-li que, no sé, que he llegit un llibre que m'ha agradat moltíssim i, o que he vist una pel·li que no sé què o que m'està passant el no sé quants, però resulta que la meva parella acaba de venir d'un partit de futbol, està amb l'adrenalina a tope i en aquest moment el que necessita és fer-se una dutxa per poder fer descendre aquesta adrenalina i estirar-se 15 minuts perquè el seu cos torni a tenir un estat. Val. Soc infeliç perquè ara la meva parella no m'està escoltant. Si jo estic en un estat de benestar, d'estar bé amb mi, doncs segurament podré entendre que més enllà de les meves ganes de compartir-li el no sé què en aquest moment, l'altre està on està. i no m'està abandonant, no m'està traient res, no, està on està, i jo estic en equilibri amb això.
7: Sí, segurament el tercer ingredient potser també seria estar obert als altres i a escoltar el que els altres senten també.
4: Bon, tu intentes per tots els mitjans portar-me la recepta i jo em resisto amb totes les meves forces. I aquí estem, en un equilibri.
7: Gabriela, moltes gràcies.
4: Fins la propera, Paola. Moltes gràcies a tu.
0: Ràdio Arrels, a Tuí, 95.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
6: L'associació Ludopia presenta la episada 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
8: Qui perd la llengua, perd la identitat. La llengua catalana té una particularitat única al món, un símbol gràfic per reproduir un so que cap altra llengua utilitza. No, vull pas parlar de la L geminada. No, és pas la L geminada, més sem pas lluny. És la seva cosina germana, la ella geminada, que escrivim T-doble-L. És una ella reforçada, com dins les ametlles torrades, o encara la ratlla de França, un bitllet de tren. Escrivim una T, més se pronuncia pas. És just un codi visual per anunciar que cal doblar la pronunciació de la ella. Escolteu bé la diferència. Balla, com balla, balla, saca de palla. I balla, com dins el balla de coll lliure. Bon, i per què una T? Sembla que una bona part d'aquestes paraules tenia una T en llatí, mai pas totes. Una grossa part, com ara titulare, que donarà tilla, o rotulo, que donarà rotlla. Podria pas acabar sense subratllar que el ball de Callà, el Conflent, té les espatlles més amples que un jugador de bitlles catalanes.
6: La Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua, un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Radio Arrels, a Salelles, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
10: Bon dia, és dimarts 5 de maig. Les notícies a aquesta hora, Miquel Martínez Vilà. Comencem explicant-vos que el Correllengua Germanat acaba avui el seu recorregut a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. La flama va sortir de Prada el 19 d'abril i ha recorregut els Països Catalans corrent més de 1.500 quilòmetres i passant per la mà de centenars de milers de participants. La flama de la llengua arriba avui a la vila catalana de Sardenya coincidint amb les festes de Sant Joan de la Porta Llatina i es faran actes al centre històric de la ciutat. Ara tornem cap a Perpinyà perquè avui la universitat acull la final de la tercera lliga escolar de paraulògic a Catalunya Nord. Hi participen alumnes dels dos col·legis de la Bressola, dels liceus Mallol i Nostra Senyora del Bon Socors de Perpinyà i del liceu Bourquin d'Argelers. I continuem pendents de la situació a l'Orient Mitjà i especialment a l'estret d'Hormuz, una situació que està fent pujar encara més el preu del carburant arreu del món. El barril de Brent supera els $110 i això afecta els preus del combustible, que a Catalunya Nord no baixen de €1,90 el litre de benzina ni dels €2,10 el de gasoil. En aquest context, la plataforma de cotxe compartit BlaBlaCar ha anunciat que les ofertes de viatges de cara al cap de setmana llarg del 8 de maig han pujat un 20% respecte a l'any anterior a tot l'estat. I el personal mèdic de les dues clíniques del grup El Sant a Cabestany i Perpinyà continua mobilitzat després de 12 dies. Els professionals reclamen una millora salarial convertint en fixes unes primes que ara són variables i ahir se'ls van unir a la mobilització els treballadors d'una tercera clínica del mateix grup, en aquest cas del Barcarès. En cultura, les coves de les Canaletes de Vilafranca acullen aquest 8 de maig un espectacle de llum, música i poesia en directe des de dins mateix de la cova. De fet, tot l'espectacle ha estat dissenyat a mida per fer-se dins d'aquest espai natural del Conflent. Raf Dumà és un dels artistes.
11: És un espectacle que barreja el so, la llum i la poesia. És a dir, que tot es farà en directe. Jo faré la música. Antoine Bourgoin, que és un tècnic dedicat a la llum, farà les projeccions també en directe. I un poeta que es diu Samuel Moussali presentarà la seva poesia i sobretot textos escrits allà mateix a la cova durant la residència que vam fer allà al mes de desembre passat.
10: I aquesta setmana toca estar pendents del temps. Deixem pas a la previsió meteorològica.
12: El temps d'aquesta tarda, com previst, inestable, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 10 graus al Capcim, 12 graus a Cerdanya aquesta tarda, 17 graus al Conflent i 19 graus a estona sota la pluja a la plana del Rosselló. Demà, dimecres, al matí, doncs, podrem fins i tot parlar de fred a la matinada amb 1 grau a Formiguera i 11 graus a Perpinyà. Tot això sota el sol, un sol però que no aguantarà el pas de les hores. A la tarda, temps variable, amb algunes precipitacions sobre els relleus al sud del país. Les màximes de 20 graus al Rosselló fins a 8 graus al Capcim. I ens avancem a dijous, de matinada encara més fred, la tarda temperatures estacionàries amb sempre un temps variable alternant-s'hi amb de núvols i de clarianes. Ràpidament per divendres, que serà un dia festiu, normalment no plourà, però caldrà encara comptar amb el pas de núvols tant a la plana i encara més a la muntanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
3: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
10: Fusió és el nom d'un espectacle que tindrà lloc el dia 8 de maig a les grotes de Canaletes de Vilafranca amb diferents artistes d'àmbits diferents i un d'ells és Gaf Dumà. Bon dia.
11: Hola, bon dia, Miquel.
10: Tu faràs la part musical d'aquest espectacle, un espectacle que hem dit que és a les Grotes de Canaletes de Vilafranca, per tant, és un espectacle dins d'una cova.
11: Exactament.
10: Ens pots explicar una mica en què consisteix això?
11: Alors, és un espectacle una miqueta especial, es farà a la gran cova de les Canaletes, és a dir, al fons de la cova es diu el Temple d'Ancor, que és la sala més gran de tota la cova de les Canaletes. I és un espectacle que barreja el so, la llum i la poesia. És a dir, que jo m'encarregaré de la música. Tot es farà en directe. Jo faré la música. Antoine Bourgoin, que és un tècnic dedicat a la llum, farà les projeccions també en directe. I un poeta que es diu Samuel Moussali presentarà la seva poesia i sobretot textos escrits allà mateix a la cova durant la residència que vam fer allà al mes de desembre passat.
10: Explica'ns una mica això, perquè tot aquest projecte neix com amb la voluntat de fer alguna cosa els tres junts i decidiu fer-ho des de dins de la cova que vau fer allà a la residència. Com va anar això i per què allà?
11: Alors, allà perquè... Bon, nos anàveu de gust amb Antoine Bourgouin d'intentar de fer algo junts. Ell és un tècnic de llum molt conegut a França. Per exemple, és ell que ha fet la projecció de l'obertura de la catedral Notre-Dame a París. Donc, ha fet diferents coses. La festa de les llums a Lió, diferent. És bastant conegut. I fa diferents projectes, diguéssim, més tradicional, és a dir, gravats, grava la projecció i ho envia sobre un immoble, una façana o qualsevol. Aquest cop l'ambit era de fer algo en directe, és a dir, enviar llums directament adequada i basada sobre la música i sobre els textos del poeta. És per això que és un espectacle que només es pot presentar en directe. Ho farem en viu nosaltres ahir mateix a la cova, perquè s'ha estat també pensat i imaginat a dintre de la cova i hem fet servir diferents sorolls naturals per fer la música. Ell ha numeritzat cada tros de pedra ahir per poder projectar a sobre. Enfin, és un espectacle dedicat 100% a la cova de les Canaletes.
10: Clar, i precisament el fet que sigui dins d'una cova, sobretot pel que fa al so, entenc que també és una sonoritat molt especial perquè deu tenir com un eco, és una cosa bastant diferent, no?, que si fos una sala de concerts, diguem.
11: Sí, exactament. Hi ha un acústic que no té res a veure amb tota la resta, pot ser en una església molt gran, però hi ha una reverberació bastant especial. I és per això que hem aprofitat d'aquest ambient per gravar ahir mateix i imaginar i fabricar tot l'espectacle ahir mateix al fons de la cova, perquè tot està fet perquè la gent entrin en un viatge total.
10: I un viatge que ara que estem acostumats a sempre que hi ha mòbils, que quan hi ha un concert a vegades sona un mòbil per allà al públic, allà dins poques possibilitats hi ha que soni perquè a 400 metres sota terra...
11: No, això també és un gran interès de la cosa, és a dir que som a 500 metres de l'entrada del món, diguéssim, i doncs no hi ha ni un mòbil que pot sonar o ni accés a qualsevol internet o xarxa possible, i doncs de fet és una manera de tallar durant una hora, per exemple, amb el món real, que a vegades és una bona cosa.
10: Aquest espectacle el fareu amb tres sessions el dia 8 de maig, dèiem. Ho feu, entenc, per un tema d'aforament, no?
11: Sí, sí, perquè allà hi ha un aforament de 200 persones a la gran sala principal, doncs de fet farem tres representacions, una a les 6, una a les 7, una a les 8, i al final de tot això hi haurà una petita festa a la cova mateix, també per gaudir d'aquest lloc tan preciós.
10: Això, la gent que hi vulgui venir, com pot aconseguir una entrada per venir a aquests espectacles?
11: És superfàcil, cal anar a la xarxa o al sitio web de les Canaletes, es trobarà tot a sobre, totes les informacions.
10: Doncs aquest espectacle fusió amb poesia, amb projecció, això, el videomapping que li diuen ara,
11: música,
10: tot plegat dins de les coves de les Canaletes a Vilafranca Conflent. Serà el 8 de maig al vespre.
11: Exactament.
10: Agafa-t'ho, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Rosselló,
13: Vallespí,
2: Conflent,
13: Cerdanya,
2: Capcir i Fenolleda.
13: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: A Ràdio Arrels som avui el dimarts 5 de maig i com cada dimarts tenim els nostres estudis del soler Joan Becat. Joan, bon dia.
4: Bon dia.
3: En Joan Becat, que ens arriba amb una crònica monogràfica a Andorra i una pregunta per començar. Per què el copríncep d'Andorra ha tornat a visitar Andorra?
4: La setmana passada, el copríncep, és copríncep, Emmanuel Macron, va visitar el seu principat com un llamp. Arriba un dia, marxa l'endemà. Tres reunions de treball, un discurs, un parell de visites simbòliques i fora. Res a veure amb la seva visita del 2019, on va prendre el seu temps. Tres dies, visites de les set parròquies, una a una, les esglésies romàniques, la seva esposa Brigitte que l'acompanyava, contactes amb la gent, fins a portar ulleres de sol. Com sabeu, des de l'alta edat mitjana, Andorra té dos comprínceps. L'un és el bisbe de la Seu d'Urgell, el poble a la vila prop d'Andorra, que a l'època era també un senyor feudal, i l'altre era el comte de Foix, de l'altra banda del Pirineu, el seu enemic. Havien firmat un pariatge de parell, un tractat on se repartien els drets sobre Andorra. Els drets del comte de Foix van passar després al rei de Navarra i aquest, sent el rei de França Enric IV, va fer coprínceps d'Andorra els reis que el van seguir i després els emperadors francesos i els presidents de la República, que seran, doncs, tots els seus successors. Per no embolicar-se, els andorrans parlen del copríncep francès i del copríncep episcopal, és més senzill. Tots els bisbes i els abats, a tot arreu, han perdut el seu poder territorial, però aquest, de la Seu, l'ha guardat. Darrere d'ell hi ha, evidentment, l'estat espanyol i el Vaticà. Des dels contes de Foix de l'edat mitjana, és a dir, fa 8 o 9 segles, fins al segle XX, cap copríncep francès havia visitat Andorra, fins que hi pugi l'any 1953 el president de la República, Vincent Auriol. El seu successor, René Coty, no hi va anar, però després tots els copríncep francesos acostumen a visitar Andorra. Són visites, en general, protocolàries i turístiques, diguem-ho, però algunes van ser amb motius polítics, sigui per Andorra, sigui per França. Va ser el cas del segon president a pujar-hi, Charles de Gaulle, que va visitar Andorra en grande pompa, el seu estil, l'any 1967, per afirmar la presència i la supremàcia francesa enfront d'una Espanya que procurava salla de la dictadura. Va anunciar la construcció del Liceu francès Comte de Foix, que se va fer ràpidament. Era per formar les elites andorranes quan, a llavors, no hi havia encara l'escola andorrana i que el nivell de l'ensenyament espanyol era fatal. No va veure l'altre copríncep, el bisbe Ramon Iglesias, que s'estava a la Seu d'Urgell, tocant a Andorra. Per què? Doncs, era franquista i, per tant, infreqüentable per un home que havia combatut el feixisme. Se pot retreure el que sigui a Charles de Gaulle, però tenia principis. El seu successor, Georges Pompidou, no va pujar, però després tots els coprínceps francesos han fet el viatge al país del Pirineu. Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, França Hollande i Macron, Emmanuel Macron, una primera vegada, el 2019. Doncs, per què hi tornar, ja que ha fet el ple de whisky i altres coses? És broma. I això, a més, un any abans que s'acabi el seu mandat, per fer turisme, com la major part dels seus predecessors, i ell mateix el 2019, els andorans, ells, en saben embolicar amb paper de seda els seus coprícems francesos. Ho tenen ben muntat des de la visita del Giscard d'Estaing. Més o menys és el mateix. Recepció, honors, records de l'edat mitjana, visita de les parròquies, dels monuments, etc. Que quedin contents. I adeu-siau, que estem ben bé tranquils a les nostres muntanyes.
3: I és que totes aquestes visites a Andorra són només protocolàries?
4: Gairebé totes, però algunes, poques, tenien objectius polítics clars tant pels interessos de l'un com de l'altre. Acabem de citar la visita de Charles de Gaulle, que era eminentment política. Va ser també el cas de la primera, però per raons polítiques personals del Vincent Auriol. Era l'època a França del monopoli de l'Estat sobre les ràdios i als anys 50 se creaven ràdios privades, perifèriques, dins els petits estats que voreja França per cobrir regions franceses des de fora. Les més pròximes. El Luxemburg és el que era Radio Luxemburg i ara RTL, Radio Televisió Luxemburg, per l'est de França i fins a París. A Monaco, Radio Monte Carlo, per tot el sud-est i fins a Lió. I a Andorra, Sud Radio, per cobrir tot el sud, i Tolosa. Per què Tolosa? Perquè era el feu electoral de Vincent Auriol, vet aquell interès que hi tenia, i la ràdio se va fer. I Villa i Abontes, a Andorra, la guerra de les ràdios. Ah, la primera ràdio privada, Ràdio Andorra, que emetia des d'Encamp, havia estat concedida a un resident de Tolosa, que després va ser col·laborador de Vichy i condemnat a la liberació. Se va escapar, se va refugiar a casa dels seus, passat la frontera. A on? A cal bisbe franquista de la Seu d'Urgell, a qui va cedir la seva ràdio, a ell i als seus amics franquistes. A la postguerra, França va reclamar la ràdio que li havia atribuït Andorra, però sense èxit. I per tant, se va optar per crear una nova ràdio, Sud Radio, que emetia des del pas de la casa. Però els andorrans, ells, volien recuperar Ràdio Andorra i s'oposaven a cedir una nova concessió. La visita de Vincent Auriol era destinada a imposar Sud Radio als andorrans, interès de França, d'ell, i no d'Andorra. Les dues visites del copríncep François Mitterrand van ser també polítiques, i les dues, elles, al benefici d'Andorra, cosa molt nova. La primera, l'any 1986, coincidia amb l'entrada d'Espanya dins el mercat comú. El recent govern andorrà, feia pocs anys que hi havia un govern, començava negociacions per un acord comercial amb Europa i Mitterrand va pensar que calia marcar presència. La visita era per fixar les condicions de l'acord comercial i per mostrar que només França, amb el seu pes a Europa, podia ajudar Andorra, doncs lligar Andorra a França. Per què hi va tornar l'any 1993? Doncs l'acord comercial que va ser avantajós per Andorra va ser firmat l'any 1990. Això deslliurava Andorra del xantatge al tancament de la frontera que havia fet Espanya i que de vegades feia França. I a llavors se va desencadenar la demanda de Constitució. Aquesta se va negociar i se va finalment aprovar el 1993, malgrat la reticència i el bloqueig del copríncep episcopal. Aquests dos textos fonamentals, Constitució i acord amb Europa, van tenir el recolzament de François Mitterrand, que va fer cedir, a més, el copríncep episcopal. Però, a més, hi ha un altre element que no se'n parla gaire, que va moure Mitterrand. Abans de la Constitució, Andorra tenia institucions arcaiques. Els coprínceps tenien tots els poders i faltaven les més elementals drets, dret social, drets humans. El Consell d'Europa ho havia subratllat amb comissió d'enquesta i fins a votar una resolució al 1990 sobre els drets de la persona, entre altres, sobre el procediment judicial perquè un pres francès, Andorra, havia delinquit, s'havia queixat. Això era insuportable per Mitterrand, que va impulsar el mateix any les negociacions per una Constitució. Per tant, l'any 1993, Andorra democràtica, amb una Constitució i reconeguda entrant a les Nacions Unides, el copríncep Mitterrand venia a Andorra per la reconèixer com a estat de dret i, doncs, consolidar-la. Avui, l'actual copríncep Macron la visita per motius polítics i els trobi bastant semblants als del Mitterrand. Ell també, me sembla, que vol ser el que lliga Andorra a Europa i que fa avançar els drets de les persones.
3: I ara recordem que en aquest mateix espai, Joan Becat, el desembre passat, ja ens vas proposar una crònica sobre el nou bisbe d'Urgell i el bloqueig del dret a l'avortament a Andorra pel Vaticà.
4: Sí, la situació d'Andorra m'escandalitza de tota la vida. Ja us n'he parlat, no us en parlaré ara. Efectivament, en aquest moment, nos demanàvem si la nominació del jove bisbe Josep Lluís Serrano, que era abans membre dels serveis exteriors del Vaticà, a Roma mateix, si era per bloquejar o almenys per limitar al màxim aquest dret de les dones a disposar del seu cos. Un informe europeu acaba d'insistir sobre el cas de tres estats. Dos són Malta i Polònia, que només autoritzen la interrupció de l'embaràs en casos molt limitats com el perill per la mare, la violació o la malformació del fetus. El sol estat a Europa que no ho permet en cap cas és Andorra. Això és vergonya pel Macron, que, a més, condemna la dona a Andorra, la legislació, i el metge que ho practica a penes de multa i fins a 5 anys de presó. És insuportable pel copríncep Macron, car ja el 2019 havia declarat que era favorable al respecte dels drets de la dona. I amb aquests anys no s'ha fet res. Paral·lelament, Andorra està tancant una associació amb la Unió Europea que aixeca reticències al Principat mateix, tot i que és molt avantajós. Aquests dos temes s'han tractat a la Hussarde. El copríncep Macron baixa del seu helicòpter al pas de la casa, on és acollit pel cap de govern Xavier Espot. S'hi reuneix una hora després, sol a sol, a l'antic edifici de Ràdio Andorra, tot un símbol, per tractar i impulsar els dos temes. Seguidament, la mateixa tarda, Andorra Escaldes té una reunió amb el copríncep episcopal, sols, cara a cara. No hi ha dubte que el tema de l'avortament era al menú. L'endemà, al matí, són els dos temes que tracta davant tothom el seu discurs públic, on va dir que creia que la proposta del govern andorrà per l'avortament era proporcionada. En efecte, ja que hi ha l'oposició frontal del Vaticà, Xavier Espot vol fer votar la despenalització de l'avortament, és a dir, que no hi hagi més condemna, que avorti qui vulgui, però no es pot a Andorra. Doncs que la Seguretat Social pagui les interrupcions que se facin a fora d'Andorra. perquè com fins ara els rics poden anar fora i els altres han de fer d'amagat a Andorra. Però durant el discurs, els manifestants per la política de l'habitatge van cridar i xiular no contra el Macron, sinó contra el cap de govern quan va parlar. L'altre no. En efecte, a Andorra hi ha molts pocs habitatges socials. Els preus dels lloguers i dels apartaments

0: camp i se parla, se pensa fer arribar-lo fins a la seu, que serà un suburbi d'Andorra, llavors. Per us donar, per acabar, una idea, i si voleu fer inversions dels preus de l'habitatge a Andorra, us diré que a les parròquies perifèriques, Ordino, La Massada o Canillo, el terreny a construir val de 700.000 a 850.000 euros per una parcel·la de 20 metres de costat, una caseta. I a Andorra cal 2,5 milions d'euros per un terreny de 15 metres de costat. I, evidentment, després cal construir-hi la casa. Per comparació, a Perpinyà els preus són de 200 a 400 euros al metre quadrat, o sigui, de 70 a 100.000 euros per una parcel·la semblant. Per tant, els preus són de 10 a 30 vegades més cars a Andorra. Si us interessa, pagueu. S'entén que l'habitatge i el preu dels lloguers sigui la gran preocupació de molta gent treballadora. I també que el dret de l'avortament sigui la lluita de les dones i de la majoria actual dels diputats. A veure si fan plegar el Vaticà i el copríncep episcopal. Ja ho veurem.
1: Gràcies, Joan Becat, i fins a la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Justament aprofito per afegir que a radioarrels.cat trobeu un reportatge realitzat per l'Enric Balaguer sobre aquest viatge del president francès al Principat d'Andorra. Joan, gràcies, bon dia, fins la setmana que ve.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Penyé.
1: Això és el disc de la setmana i la cantautora nord-catalana Agatha Catel

0: ens presenta el seu nou disc anomenat Origins. Tu, Agatha Cattell, com vas començar a fer música i per què?
1: Ah, bueno, música des de petita, eh? Des de molt petita tocava el piano a Sayagosa. I bueno, a casa meva sempre s'ha escoltat molta música, o sigui, per part de ma mare i el meu padrastre, que em van fer conèixer a Luis Llach i bastant música del món també, i el meu pare també escoltava molta música del món, música africana, i sobretot, i bueno, vaig escoltar sempre molta música, i bueno, mica en mica. Mica en mica ha sigut, a l'inici era un plaer i, bueno, encara segueix sent un plaer, però avui dia ara és professional, no? Però sí, mica en mica ha agafat cada cop més importància a la meva vida, la música.
0: Doncs és una cosa familiar, de fet.
1: Sí, podem dir-ho, encara que les meves pares no eren músics, però escoltaven molta música, sí.
0: Tu jugues d'un instrument, Agatha Cattell?
1: Sí, jo faig teclat, m'acompanyo amb el cant i el teclat i percussions, diverses percussions també.
0: I quin és el teu, justament, el teu instrument preferit de tot el temps?
1: Bueno, jo m'he expressat sempre amb el piano, eh? Ha sigut sempre el teclat, el piano, és el que faig servir més per composar i acompanyar-me.
0: I per què? Per què és el teu preferit?
1: Bueno, és així. Vaig començar amb aquest i ja després vaig continuar. No sé, no és una cosa que has escollit, perquè quan ets petit no escolls, no? L'instrument que et proposen, però després i comença una història entre ell i tu i continua la història.
0: Doncs ara parlarem doncs, de la segona música que presentarem aquí al disc de setmana, anomenada Només. Doncs aquesta cançó, de fet, parla del dol.
1: Sí, exactament. És una cançó que parla de dol, que vaig escriure per al meu pare. I és una cançó que va guanyar un premi, el premi de la millor cançó en llengua minoritària al Festival Mare Llengua. Em van convidar l'any passat, crec, que passa molt ràpid el temps, ja m'ho recordo, i va ser l'any passat. Però i és un festival que es diu Mare Llengua i és a Sardenya, a la ciutat de l'Alguer, un festival molt maco on valoren les llengües dites minoritàries i bueno, sí, crec que és una cançó molt íntima i molt bonica, que toca els cors de les persones.
0: És un homenatge, de fet.
1: Sí, exactament, sí.
0: Doncs, què et sembla si l'escoltem ara?
1: Vale, perfecte, podem escoltar-la. Sí.

0: Això doncs era el disc de la setmana. Podeu tornar a trobar aquesta mateixa entrevista sobre la nostra pàgina web radioarels.cat.
1: El disc de la setmana.
2: Loriana Peñé.
3: Radio Arels. A Morellàs, 88.2. L'espoir est dans la

0: Salliu de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels. Una finestra oberta als fets rellevants de l'actualitat festiva i cultural del nostre país.
1: Bon dia, sóc Miquel Aguirre, director del Museu Memorial de l'Exili, del MUME, que a partir d'ara, del 17 de gener fins al mes de maig, tenim una interessantíssima exposició produïda pel Memorial del Camp de Ribes Altes, que és una exposició dedicada a la figura del dibuixant i de l'artista Josep Bartolí, que en aquesta exposició, de nom Dibuixar és lluitar, és un recorregut per la seva obra, per la seva obra, doncs, que impacta sobre temes que tenen a veure amb la trajectòria i amb el periple personal d'en Josep Bartolí, que és un home que va estar al front de guerra, la Guerra Civil, i a més va estar als camps de concentració i va patir l'exili. I és una exposició, diguéssim, molt interessant i alhora molt, molt potent sobre aquest personatge tan conegut del món de l'art del nostre país.
2: Ràdio Arrels, em veig 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: El temps d'aquesta tarda, com previst, inestable, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 10 graus al Capcim, 12 graus a Cerdanya aquesta tarda, 17 graus al Conflent i 19 graus a Estona, sota la pluja a la plana del Rosselló. Demà, dimecres, al matí, doncs, podrem fins i tot parlar de fred a la matinada, amb un grau a Formiguera i 11 graus a Perpinyà. Tot això sota el sol, un sol però que no aguantarà el pas de les hores a la tarda, temps variable, amb algunes precipitacions sobre els relleus al sud del país. Les màximes de 20 graus al Rosselló fins a 8 graus al Capcim. I ens avancem a dijous, de matinada encara més fred, la tarda temperatures estacionàries amb sempre un temps variable alternant-s'hi amb de núvols i de clarianes. Ràpidament per divendres, que serà un dia festiu, normalment no plourà, però caldrà encara comptar amb el pas de núvols tant a la plana i encara més a la muntanya.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
3: La nova cursa espacial dispara les emissions. Bon dia. La conquesta espacial s'accelera a un ritme sense precedents, impulsada tant per estats com per actors privats, i el clima en paga les conseqüències. Aquest sector, fins ara discret en els debats sobre emissions contaminants, es revela com una amenaça creixent per als equilibris atmosfèrics del planeta, amb impactes que els instruments científics actuals encara no saben mesurar amb precisió. Segons un estudi publicat a la revista Science of the Total Environment, les emissions del sector s'estimen en 6 milions de tones d'equivalent CO2 a l'any, però la xifra real podria ser molt superior perquè l'impacte dels gasos emesos en les capes altes de l'atmosfera és especialment difícil de quantificar. Les partícules de sutge que alliberen els coets tenen un efecte d'escalfament 500 vegades més elevat en l'alta atmosfera que en la baixa atmosfera. A més de la sutge, l'alumina alliberada durant els llançaments planteja interrogants addicionals sobre els seus efectes a llarg termini sobre la química atmosfèrica. A tot això s'hi afegeix una dinàmica alarmant. La quantitat de carburant consumida durant els llançaments s'ha multiplicat per 3 entre el 2019 i el 2024, impulsada per la nova cursa espacial protagonitzada per actors privats. A aquest ritme, l'impacte climàtic del sector espacial podria rivalitzar amb el de l'aviació, que representava el 5% de l'escalfament climàtic entre el 2000 i el 2018. Innovacions com el reciclatge de llançadors no resolen el problema de fons, redueixen el consum de recursos per fabricar nous coets, però acceleren alhora la cadència dels llançaments i, per tant, el consum total de carburant.
4: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. El diumenge 1 de març del 1998 es podia llegir a les pàgines necrològiques de l'Independent: tenim el goig d'anunciar a la comunitat catalana que en Bernard Bonet, intendent general, nos ha deixat per altres horitzons. Esperem que hi treparà el descans etern. En record, guardarem la força de la nostra unió. Dies després va ser detingut, emmanillat i empresonat el professor Pasqual Tirac. Havia començat un afer que comportaria diversos jutjaments a Perpinyà, Montpeller, Tolosa i el Tribunal Suprem, i també mobilitzacions importants en solidaritat amb ell, sobretot el dissabte següent de l'arrestació davant la presó de Perpinyà amb més de 500 persones demanant, cridant la seva llibertat. El primer judici va ser el Tribunal de Perpinyà, que el va condemnar a una pena simbòlica que no va agradar al parquet, que va fer apel·lació. Escoltem Pasqual Tirac a Montpeller després d'escoltar la demanda de pena que havia fet el fiscal.
3: Sí, m'ha molt sorprès el que reclamava el fiscal, perquè em semblava que el Tribunal de Perpinyà havia estat clar i lúcid, sobretot sobre els fets. M'ha molt estranyat, i aquesta voluntat també d'eliminar-me de la funció pública, d'ensenyament, ho he trobat molt, molt greu. Però, evidentment, del punt de vista jurídic, l'advocat ho ha demostrat, aquest tipus de broma no es pot pas atacar en justícia. És just una caricatura contra un representant de l'Estat, un home públic. S'ha de tornar a posar la bona mesura, que és això. És un desplegament, un aparell judicial i policià que, francament, és desproporcional, és una dimensió altra aquesta broma, vull dir. És just una, com dir, com un acudit dins un diari, que ja la publicació ella mateixa era més que dubtosa. Jo mai m'hagués pensat que l'Independent deixaria passar això. M'esperava un comuniqué l'endemà dient inútil d'enviar-nos falses esqueles, ja estem prou fis per les eliminar. No, ho han passat. Però, evidentment, després tot el que han encadenat és increïble. Mai m'hagués pensat, ningú, me sembla, se l'hagués imaginat. La prova és que la gent ha sortit al carrer per portar d'un suport a aquesta afera. Home, confio en la justícia. El primer cop a Perpinyà ja ens han demostrat molt independents i conscients del cas. Tinc la mateixa esperança per Montpeller.
4: Aquí ha quedat molt clar que hi havia una voluntat política per accelerar aquesta apel·lació i perquè hi hagi una condemna més dura.
3: Es veu que, segons l'advocat, aquest tipus d'apel·lació triguen mesos i mesos, fins i tot anys, i aquí en un mes ja ens trobem davant del Tribunal de Montpeller. Doncs sí, s'ha de veure potser una influència política, i el canvi també de demanda de càrrega de part del fiscal és, veieu, el reflex d'això?
4: D'ençà d'aquesta broma, hi ha una pressió que pesa sobre les teves espatlles, com la vius?
3: Molt malament, molt malament. És increïble, és un malsomni, un malsomni total. Em pensava haver viscut el pitjor entrant a la presó, però veig que no. Veig que encara hi ha etapes pel moral, vull dir, evidentment, pel moral, que són terribles, terribles. Que sí, a més d'això, reclama també la supressió dels meus drets cívics i la professió, doncs, fins a la situació de professor de funció pública, vull dir, és molt greu el que demana.
2: 1999, al Tribunal de Montpeller, el professor Pasqual Tirac.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
6: El 5 de maig del 1943 neix Jaume Arnella, La tasca més gran del cantant barceloní ha sigut la projecció que ha donat a la música folk catalana i en català, sigui amb una de les seues formacions mítiques, grup de folk, o a través del gran festival Tradicionarios. Jaume Arnella ha publicat més de 40 discos, ha col·laborat amb corals, cobles i molts grups com la Dharma o els Esquirols. Alguns dels temes del Jaume Arnella es consideren ara tradicionals per al seu arrelament social, com per exemple les rondes de vi que escoltem ara.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Vuit de maig, un dia de memòria històrica. Amb l'historiador Iu Escapa i l'Oriana Penyer.
4: El 8 de maig es commemora el final de la Segona Guerra Mundial. En parlem doncs, amb l'historiador Iu Escapa. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Doncs, a Europa diem que la Segona Guerra Mundial s'acaba doncs, el 8 de maig, però en realitat és una visió bastant centralista europea, no?
5: Quan diem que s'acaba la Segona Guerra Mundial el 8 de maig, és encara una focalització europea. Nosaltres, tant a França com a Europa, fem una focalització sobre nosaltres, descuidant el món, no? Perquè la Segona Guerra Mundial encara tardarà fins al mes de setembre-octobre del 45 dins del Pacífic. I tothom sap que s'acabarà entre els americans, pas únicament els americans, perquè també hi havia anglesos, hi havia francesos de l'Indochina, i s'acabarà únicament molt més tard, o alguns mesos més tard, al mes d'octubre i de setembre de 45, quan els americans decidiran de fer acabar la guerra amb la bomba atòmica, Hiroshima i Nagasaki, i amb la capitulació del Japó. Del Japó, que havia conquistat hasta Indochina, una part de la Xina i moltes illes del Pacífic a partir del moment on van bombardejar Pearl Harbor la flota americana. Doncs hi va haver molts conflictes encara durant l'estiu, durant la primavera i l'estiu 45. Doncs el 8 de maig 45 és la fi de la guerra, de la Segona Guerra Mundial a Europa, amb la capitulació total de l'Alemanya, el suïcidi d'Hitler dins del seu búnquer, si voleu, la presa de Berlín pels russes. Els americans i els russes i els anglesos s'havien posat d'acord a la conferència de Yalta, dient que els uns arribarien a un lloc i aquell lloc més tard serà la frontera de l'Alemanya de l'Oest i l'Alemanya de l'Est, i que els russes arribarien també així. S'havien compartit, si voleu, la conquesta de l'Alemanya per la capitulació. I finalment, doncs, tot això se va arreglar entre el 7 i el 8 de maig amb la capitulació completa de l'Alemanya i el suïcidi d'Hitler, el suïcidi d'altres ministres importants del segon raig, el tercer raig, perdó, i doncs s'acaba així, amb l'ocupació que se compartiran a l'oest, en la part oest, els americans, els anglesos i els francesos, i l'ocupació pels russes, pels soviètiques, de lo que més tard serà l'Alemanya de l'Est, i amb el fet que s'havien també compartit Berlín, la capital, perquè a Berlín hi havia dues parts, la part d'ocupació soviètica i la part d'ocupació occidental, amb tres parts, francesa, anglesa i americana. I és per això que més tard els russes, els soviètics, faran la paret de Berlín, perquè tothom de l'est passava dins Berlín Oest, ho se vivia molt millor, aparentment.
4: Moltes gràcies, Iu Escapa.

0: On anirem? Què farem?
1: L'agenda de Radio Arrels.
2: Bon dia. Són la Simone d'Aeronau de Baó. Vos informi que dins el marc d'Identicat torna el grup L'Inestable de Puigcerdà amb el seu teatre d'improvisació humorístic. Serà el divendres 15 de maig a 20:30 a la Bilbao a Baó. Aquest any el grup presentarà Improbable, un espectacle que fins i tot no és un espectacle dins el sentit passiu del terme, sinó una relació viva i jubilatori on actors i públics se senten junts utilitzant una llengua que estima. Expliquen que el que diu la llei de la probabilitat és que si llancem un dau suficients vegades, acabarem obtenint tots els resultats possibles. Mais que passe quand elle donne notre

0: Merci, madame.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
3: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: La primera visió de Lesbos, amb la llum del dia, va ser tremendament xocant. Enfilada en un dels punts alts de la costa, vaig explorar el paisatge recorrent un angle de 180 graus amb la mirada. Tallava la respiració. La sensació que vaig tenir és difícil de descriure. Era una barreja de tristesa, nausees, indignació, de paràlisi i incredulitat. Allà, en aquella costa, m'hi passaria pràcticament cada dia durant les setmanes següents. Vaig fer la primera foto d'aquell viatge, la vaig penjar a Facebook i vaig descriure-la així. Lesbos, muntanyes d'Hermies, el pes simbòlic que deixen enrere els refugiats.

0: refugiats un cop trepitgen Europa. Al davant, Turquia. Creuen aquest estret cada dia. Centenars. De fet, ja havia vist aquell paisatge abans, en una foto que la fotògrafa Anna Surinyac havia penjat al seu Twitter, sinó del mateix lloc, d'un lloc molt proper. Però la impressió de la visió directa és incomparable amb la que provoquen les fotografies. De fet, com bé diria l'Òscar, en una de les moltes entrevistes que li vaig fer, fins que no arribés aquí i no veus amb els teus ulls el que està passant, no te'n fas la idea. Lesbos a cor obert, d'Arantxa Díez, Edicions Columna, publicat l'any 2016.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: En un món de flors i pantans, entre pols de 200 diamants, ja no sé si voldré cremar

0: Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026.
1: Enric Balaguer.
0: Al final del primer dia, el cap de govern del Principat d'Andorra, Xavier Espot, ha fet declaracions a la premsa.
2: Bé, doncs en primer lloc el que hem de dir doncs, és que avui és un dia important, és un dia històric per Andorra. Doncs, després de 6 anys el copríncep Emmanuel Macron ens visita per segona vegada i per tant ho fa durant aquest, per primera vegada durant aquest segon mandat seu com a president de la República Francesa, amb un programa que crec doncs, que és sensiblement diferent al de la darrera vegada i que el que permetrà doncs, és aprofundir molt més no, en les temàtiques i en els reptes que tenim plantejats com a país, no? I per tant, doncs, el que fem doncs, és, evidentment, doncs, donar-li la benvinguda i agrair i sentir-nos honorats doncs, perquè sempre trobi un espai i un moment doncs, per assumir plenament i excel·lentment la seva funció de copríncep d'Andorra. No? L'hem rebut al pas de la casa des d'on ha arribat i des d'allà doncs, ens hem desplaçat fins aquí, fins a l'edifici de Ràdio Andorra i hem tingut l'ocasió doncs, de fer una trobada, una reunió de treball doncs, en la qual doncs, evidentment hem parlat de tots aquests reptes i de totes aquestes qüestions doncs, que estan damunt la taula actualment i que preocupen els nostres conciutadans i les nostres conciutadanes. Evidentment hem parlat de la qüestió europea, de quin és el calendari d'aprovació de l'acord d'associació. Ha reiterat evidentment doncs, el ple suport de França i el seu ple suport personal per tal doncs, que aquest projecte pugui arribar a bon terme i ha coincidit doncs, amb el govern doncs, en la necessitat doncs, de que aquest acord pugui prosperar perquè Andorra doncs, pugui ser un país doncs, més diversificat, més competitiu i que pugui garantir un major benestar doncs, a les joves generacions. No? Després també hem parlat de cooperació transfronterera, hem parlat també doncs, de l'esdeveniment doncs, de l'esllavissada que hi va haver durant aquest hivern i de la necessitat doncs, de seguir invertint esforços i recursos en la millora dels accessos. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, una de les qüestions també que hem comentat és la necessitat d'albirar noves formes de connexió i de poder-les treballar des del realisme, perquè és una orografia complexa, no? Però al mateix temps també des de l'ambició. No? I aquest també ha estat un dels punts que hem comentat. Hem parlat, evidentment, dels joves, hem parlat d'educació, de la necessitat doncs, de continuar fomentant la presència doncs, de l'ensenyament francès al nostre país, de la llengua i de la cultura franceses al nostre país i evidentment també hem parlat doncs, de la situació geopolítica a nivell internacional. No? Aquesta seria una pinzellada el més detallada possible doncs, del que hem comentat durant aquesta reunió i després doncs, continuarem amb aquest programa carregat i al mateix temps interessant amb aquest acte doncs, que no s'ha celebrat mai, que és una presentació de credencials per part d'ambaixadors acreditats a Andorra al mateix temps davant els dos coprínceps. Vostès saben doncs, que fins ara doncs, es feia un doble acte, un a l'Elysée davant el copríncep francès i un altre al Palau Episcopal davant el copríncep episcopal. Doncs, per primera vegada, doncs, alguns ambaixadors tindran la sort de poder-ho fer en territori andorrà i davant dels dos coprínceps al mateix temps.
3: Senyor, es pot sobre sí. La despenalització de l'avortament?
2: També n'han parlat. El que passa que no ho he esmentat perquè sabia que m'ho preguntaria, però també és una qüestió de la qual han parlat i de la qual doncs, també convenim que cal avançar també des del realisme, des de la prudència i des de l'ambició, que no són, diguem, conceptes en aquest cas doncs, incompatibles. No? Per tant, doncs, tenim un calendari ajustat, però això no vol dir doncs, que haguem de trencar les costures institucionals no? que tant ens ha costat crear durant aquests 8 segles. No? Però, com tot, no? en el terme mig està la virtut i crec doncs, que el copríncep francès és perfectament coneixedor i és perfectament sensible a la nostra realitat institucional, però també sensible, evidentment, a la necessitat d'avançar en el reconeixement dels drets de les dones.
4: Ha comentat que s'ha parlat del calendari de l'acord d'associació. Sí. No sé si el podria detallar una mica el que s'hagi dit.
2: El calendari doncs, és el que ja vam detallar. Doncs, ara a poc anem veient la llum. I en principi doncs, tot fa pensar que aquesta primavera doncs, segurament doncs, recaurà la decisió definitiva del Consell de la Unió Europea, tant quan al fons com quan a la naturalesa jurídica, i a partir d'aquell moment doncs, es podrà doncs, ja començar els processos de signatura dels diferents estats membres, en el cas que sigui un acord mixt, i és molt probable que al mes de juliol o a molt tard al mes de setembre ja es pugui doncs, signar definitivament aquest acord per part del govern d'Andorra i el govern de San Marino per un costat i per part de la Comissió Europea d'un altre costat. A partir d'aquí s'ha de trametre doncs, al Parlament Europeu perquè sigui ratificat, i un cop ratificat pel Parlament Europeu, doncs, en principi és quan s'hauria de convocar el referèndum políticament vinculant.
1: Fem una última pregunta, i si el fet de l'arribada del senyor Macron pot reforçar la posició del sí en el futur referèndum?
2: Bé, en tot cas, doncs, el copríncep francès doncs, dirà el que consideri oportú al respecte d'aquest projecte, però a ningú se li escapa doncs, que ell és profundament europeista i que França, del qual ell també és president, doncs, sempre ha apostat doncs, per un encaix més intens i més estable d'Andorra en el si de la Unió Europea, no? I per tant aquest acord d'associació ha gaudit sempre del suport incondicional de França, no? Per tant, ell evidentment també és un valedor d'aquest projecte, no? Pel que fa, diguem, al moment en què es podrà fer el referèndum, com vostè comprendrà, doncs, he dit que comencem a veure la llum, però no tenim una precisió exacta ni de quan hi haurà la decisió del Consell Europeu, ni de quan s'acabarà el procés de ratificació o de signatura per part dels estats membres, ni de quan es podrà signar per part de la Comissió Europea i d'Andorra i San Marino, ni tan sols de quan ho ratificarà el Parlament Europeu. Per tant, vostè veu que aquí hi ha moltes variables que no depenen de nosaltres i que poden fer pivotar o poden fer variar la data en la qual doncs, s'hagi de convocar aquest referèndum.
5: Radio Arels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: El temps d'aquesta tarda, com previst, inestable, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 10 graus al Capcim, 12 graus a Cerdanya aquesta tarda, 17 graus al Conflent i 19 graus a estones sota la pluja a la plana del Rosselló. Demà, dimecres, al matí, doncs, podrem fins i tot parlar de fred a la matinada amb un grau a Formiguera i 11 graus a Perpinyà. Tot això sota el sol, un sol però que no aguantarà el pas de les hores. A la tarda, temps variable, amb algunes precipitacions sobre els relleus al sud del país. Les màximes de 20 graus al Rosselló fins a 8 graus al Capcim. I ens avancem a dijous, de matinada encara més fred, la tarda temperatures estacionàries amb sempre un temps variable, alternant-s'hi amb de núvols i de clarianes. Ràpidament per divendres, que serà un dia festiu, normalment no plourà, però caldrà encara comptar amb el pas de núvols tant a la plana i encara més a la muntanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels. Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: A Catllà, 95.5.
2: Sóc el silenci entre dues notes que s'habituen l'una a l'altra malament. La de la mort vol fer-se dominant. L'interval obscur es concilien juntes, premint. Queda vell,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sansà, 93.1.
2: De cops, bec tequiles. Només un dit.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: El temps d'aquesta tarda, com previst, inestable, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 10 graus al Capcim, 12 graus a Cerdanya aquesta tarda, 17 graus al Conflent i 19 graus a Estona sota la pluja a la plana del Rosselló. Demà, dimecres, al matí, doncs, podrem fins i tot parlar de fred a la matinada amb un grau a Formiguera i 11 graus a Perpinyà. Tot això sota el sol, un sol però que no aguantarà el pas de les hores a la tarda, temps variable, amb algunes precipitacions sobre els relleus al sud del país. Les màximes de 20 graus al Rosselló fins a 8 graus al Capcim. I ens avancem a dijous, de matinada encara més fred, la tarda temperatures estacionàries amb sempre un temps variable, alternant-s'hi amb de núvols i de clarianes. Ràpidament per divendres, que serà un dia festiu, normalment no plourà, però caldrà encara comptar amb el pas de núvols tant a la plana i encara més a la muntanya.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
4: Esquitxos de clàssica.

0: cançons del moment.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: minuts trobats un dia pel camí, uns mots una mica torts que bé calia fer servir. Potser sí que els estimàvem, en tot cas poc ens n'adonàvem. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Amb ells dèiem el dolor d'una estella sota l'ungla, el regust d'un vell petó, l'olor moixa de la pluja, el basqueig d'un dia somort, els anys de bona o mala sort. Avui on són aquests mots? Aviat mort els nostres mots. Sabíem dir el menyspreu, el nom de la covardia. Sabíem parlar del preu pel qual per força ens vendríem. Mal parlar dels cosins i també odiar els veïns. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Avui, però, on són els mots? Amb aquesta cinglantana que s'ha fet el casalot dins la nostra boca plena i se'ns va menjant la llengua tan bon punt li ve la gana. Morts els mots, no queda res, però és igual, garlem francès.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Hi ha una planta al cap d'avall que aguanta un bacteri que vol anar pujant. La planta que aguanta. Hi ha el bacteri que ja té senderi, hi ha una bèstia es vol assemblar. Hi ha el bacteri que ja té senderi, hi ha una bèstia es vol assemblar. La planta que aguanta el bacteri senderi. I la bèstia que un xic rumia i voldria ser com un humà. I la bèstia que un xic rumia i voldria ser com un humà.

ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal, estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo sota les pedres a qualsevol preu. Ara jauràs del costat de l'angoixa i faràs el camí que du al crim o a l'adeu. Ja tens l'amor i no pots fer-te enrere.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: El temps d'aquesta tarda, com previst, inestable, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 10 graus al Capcim, 12 graus a Cerdanya aquesta tarda, 17 graus al Conflent i 19 graus a Estona sota la pluja a la plana del Rosselló. Demà, dimecres, al matí, doncs, podrem fins i tot parlar de fred a la matinada amb un grau a Formiguera i 11 graus a Perpinyà. Tot això sota el sol, un sol però que no aguantarà el pas de les hores a la tarda, temps variable, amb algunes precipitacions sobre els relleus al sud del país. Les màximes de 20 graus al Rosselló fins a 8 graus al Capcim. I ens avancem a dijous, de matinada encara més fred, la tarda temperatures estacionàries amb sempre un temps variable alternant-s'hi amb de núvols i de clarianes. Ràpidament per divendres, que serà un dia festiu, normalment no plourà, però caldrà encara comptar amb el pas de núvols tant a la plana i encara més a la muntanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Al Centre Vila de Perpinyà, escolteu Ràdio Arrels.
4: El 95.

segons bufa el vent, 20 palmeres esquilades, rostides amb pols i sol, unes quantes exavares. Blau del mar, la mar salada, vespron més entranyable. És el meu pati bonic, un pèl nou, un pèl antic, passeig del Carme. Quan la lluna va fent ones i el matí trempant s'engresca i s'apaguen les faroles de la companyia fixa.

pati bonic, un pèl nou, un pèl antic, passeig del Carme, un gat negre amb ulls de vidre i un gos coix fent la petada, i famílies de gavines lluint el seu vestit blanc, i la maca s'escarrassa

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: El temps d'aquesta tarda, com previst, inestable, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 10 graus al Capcim, 12 graus a Cerdanya aquesta tarda, 17 graus al Conflent i 19 graus a Estona sota la pluja a la plana del Rosselló. Demà, dimecres, al matí, doncs, podrem fins i tot parlar de fred a la matinada amb un grau a Formiguera i 11 graus a Perpinyà. Tot això sota el sol, un sol però que no aguantarà el pas de les hores a la tarda, temps variable, amb algunes precipitacions sobre els relleus al sud del país. Les màximes de 20 graus al Rosselló fins a 8 graus al Capcim. I ens avancem a dijous, de matinada encara més fred, la tarda temperatures estacionàries amb sempre un temps variable, alternant-s'hi amb de núvols i de clarianes. Ràpidament per divendres, que serà un dia festiu, normalment no plourà, però caldrà encara comptar amb el pas de núvols tant a la plana i encara més a la muntanya.
0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Fusió és el nom d'un espectacle que tindrà lloc el dia 8 de maig a les grotes de Canaletes de Vilafranca amb diferents artistes d'àmbits diferents i un d'ells és Gaf Dumà. Bon dia.
5: Hola, bon dia, Miquel.
4: Tu faràs la part musical d'aquest espectacle, un espectacle que hem dit que és a les grotes de Canaletes de Vilafranca, per tant, és un espectacle dins d'una cova.
5: Exactament.
4: Ens pots explicar una mica en què consisteix això?
5: Alors, és un espectacle una miqueta especial, es farà a la gran cova de les Canaletes, és a dir, al fons de la cova es diu el Temple d'Ancor, que és la sala més gran de tota la cova de les Canaletes, i és un espectacle que barreja el so, la llum i la poesia, és a dir que jo m'encarregaré de la musique. Tout es fera en direct. Jo faré la musique. Antoine Bourgoin, qui est une technique dédicate à la llum, fera les projections, també en direct. Et un poète, qui diu Samuel Moussali, présentera la seva poesia i sobretot textos escrits allà mateix à la cove durant la résidence que vam fer allà al mes de décembre passat.
4: Explica'ns una mica això, perquè tot aquest projecte neix com amb la voluntat de fer alguna cosa els tres junts i decidiu fer-ho des de dins de la cova que vau fer allà a la residència. Com va anar això i per què allà?
5: Alors, allà perquè nos anàveu de gust amb Antoine Bourgoin d'intentar de fer algo junts. Ell és un tècnic de llum molt conegut a França. Per exemple, és ell que ha fet la projecció de l'obertura de la catedral Notre-Dame a París. Donc, ça a fait différentes choses. La Feste de la Jum, ça a lié aux différentes. C'est bastante connu. Il fait différents projets diguéssim, més tradicional, és a dir, gravats, grava la projecció i ho envia sobre un immoble, una façana o qualsevol. Aquest cop l'ambit era de fer algo de en directe, és a dir, enviar llums directament adequada i basada sobre la música i sobre els textos del poeta. És per això que és un espectacle que només es pot presentar en directe. Ho farem en viu nosaltres ahir mateix a la Cove, perquè s'ha estat també pensat i imaginat a dintre de la Cove i hem fet servir diferents sorolls naturals per fer la música. Ell ha numeritzat cada tros de pedra allà per poder projectar a sobre. És un espectacle dedicat 100% a la Cove de les Canaletes.
4: Clar, i precisament el fet que sigui dins d'una cova, sobretot pel que fa al so, entenc que també és una sonoritat molt especial, perquè deu tenir com un eco, és una cosa bastant diferent, no?, que si fos una sala de concerts, diguem.
5: Sí, exactament. Hi ha un acústic que no té res a veure amb tot el resto, pot ser en una església molt gran, però hi ha una reverberació bastant especial. I és per això que hem aprofitat d'aquest ambient per gravar allà mateix i imaginar i fabricar tot l'espectacle allà mateix, al fons de la cova, perquè tot està fet perquè la gent entri en un viatge total.
4: I un viatge que ara que estem acostumats a sempre que hi ha mòbils, que quan hi ha un concert a vegades sona un mòbil per allà al públic, allà dins a poques possibilitats hi ha que soni, perquè a 400 metres sota terra...
5: Això també és un gran interès de la cosa, és a dir que som a 500 metres de l'entrada del món, diguéssim, i doncs no hi ha ni un mòbil que pot sonar o ni accés a qualsevol internet o xarxa possible, i doncs de fet és una manera de tallar durant una hora, per exemple, amb el món real, que a vegades és una bona cosa.
4: Aquest espectacle el fareu amb tres sessions el dia 8 de maig, dèiem. Ho feu, entenc, per un tema d'aforament, no?
5: També. Sí, perquè allà hi ha un aforament de 200 persones a la gran sala principal, doncs de fet farem tres representacions, una a les 6, una a les 7, una a les 8, i al final de tot això hi haurà una petita festa a la cova mateix, també per gaudir d'aquest lloc tan preciós.
4: Això, la gent que hi vulgui venir, com pot aconseguir una entrada per venir a aquests espectacles?
5: És superfàcil, cal anar a la xarxa o al sitio web de les Canaletes, trobareu tot a sobre, totes les informacions.
4: Doncs aquest espectacle fusió amb poesia, amb projecció, això, el videomapping que li diuen ara,
5: música,
4: tot plegat dins de les coves de les Canaletes a Vilafranca Conflent. Serà el 8 de maig al vespre.
5: Exactament.
4: Agafa, Tomà, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Radio Arrels, el volum 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
0: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
3: Avui des del nostre estudi de Ceret parlem menjar local i presentem receptes típiques del Vallespí a l'antena de Ràdio Arrels i per això estem amb en Joan Iglesias i el Miquel Arnau Díaz del Centre Cultural Català del Vallespí. Molt bon dia.
4: Molt bon dia, Paula. Doncs si teniu gana, pugeu cap a l'Alt Vallespí o aneu cap a la Cerdanya. A la Cerdanya hi trobaríeu trinxat, a l'Alt Vallespí hi trobareu trufes enclastades o trumfes enclastades. Llavors, la recepta és molt, molt simple. Trumfes bullides amb col, cal que sigui d'aquella col blanca, o si no, ben bé... Sí, cols de cabdell, que en diuen cap allà dalt també, aquelles cols de cabdell, tot ben bullit i llavors enclastat, que voldria dir xapades, revillades per la paret, però la tia el que fa, les esclafa així, les enclasta, xac, amb una cullera, les agafa, xac, les torna a revillar dintre d'aquella plata de servir i després, doncs, en una espècie de paella, de panna, fa doncs, sofregir una mica d'all, una mica de cansalada, rostissons fa rostissons amb all i doncs quan queda ben fregit rostidet, aquests rostissons rostidets, els bolca en aquell puré que ha fet enclastat i llavors ja hi ha la sal de la... diríem dels rostissons, hi ha el pebre i això queda boníssim, queda amanit amb aquest oli sortits de la paella. Vet aquí, trumfes o trufes enclastades de Costoja.
3: Hi ha alguna diferència entre aquestes trumfes enclastades de Costoja i el trinxat de Cerdanya?
5: Jo me sembla que no. El més complicat és que un cop has fet aquestes trumfes amb el teu vendresc, que això i allò, s'ha de fer rossejar un xic. Doncs és a dir que un xic rossejar i el que és el més complicat i que jo sapés fer és que s'ha rossejat d'un banc i després s'ha de girar la panna i això sempre no perdi la meitat. Tant punt vull girar la panna per fer rossejar de l'altra banda, me s'escapa de per tot arreu. Això és el més complicat que tinc per fer el meu trinxat.
4: El que vaig notar, jo costó, jo que he anat notant, és que no la tornen pas a posar, diríem, la paella per rossejar. La serveixen així i amanides, doncs, aquestes trumfes enclastades amb col blanca, amb els rostissons i el suc. I només això, vull dir que no fan pas com aquell, el trinxat, doncs pot ser això, que el fas, el gires, el vas sofregint, que quedi una mica sucarrimat, una mica, m'entens, com una mica... com una crosta, i llavors fa com una espècie de truita, que després sí, has de capgirar, tombar la truita, i de vegades t'escapi, puf, ja se'n va als fogons. Vaig aquí.
3: Moltes gràcies.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana.
3: L'Oriana Peñé.
4: Això és el disc de la setmana i la cantautora nord-catalana Agatha Catel ens presenta el seu nou disc anomenat Origins. Tu, Agatha Catel, com vas començar a fer música i per què?
5: Música des de petita, des de molt petita tocava el piano a Sallagosa. I bueno, a casa meva sempre s'ha escoltat molta música, o sigui, per part de ma mare i el meu padrastre, que em van fer conèixer a Luis Llach i bastant música del món també, i el meu pare també escoltava molta música del món, música africana. I sobretot, vaig escoltar sempre molta música i, mica en mica. Mica en mica ha sigut, a l'inici era un plaer i, encara segueix sent un plaer, però avui dia ara és professional, no? Però, sí, mica en mica ha agafat cada cop més importància a la meva vida, a la música.
4: Doncs és una cosa familiar, de fet.
5: Sí, podem dir, encara que les meves pares no eren músics, però escoltaven molta música. Sí.
4: Tu jugues d'un instrument, Agatha Catel?
5: Sí, jo faig teclat, m'acompanyo amb el cant i el teclat i percussions, diverses percussions també.
4: I quin és el teu instrument preferit de tot el temps?
5: Bueno, jo m'he expressat sempre amb el piano, ha sigut sempre el teclat, el piano, és el que faig servir més per composar i acompanyar-me.
4: I per què? Per què és el teu preferit?
5: Bueno, és així, vaig començar amb aquest i ja després vaig continuar. No sé, no és una cosa que has escollit, perquè quan ets petit no esculls, no? L'instrument que et proposen, però després comença una història entre ell i tu i continua la història.
4: Doncs ara parlarem de la segona música que presentarem aquí al disc de la setmana, anomenada Només. Doncs aquesta cançó, de fet, parla del dol.
5: Sí, exactament. És una cançó que parla de dol, que vaig escriure per al meu pare. I és una cançó que va guanyar un premi, el premi de la millor cançó en llengua minoritària, al festival Mare Llengua. Em van convidar l'any passat, crec, que passa molt ràpid el temps, ja no recordo. I va ser l'any passat, però i és un festival que es diu Mare Llengua i és a Sardenya, a la ciutat de l'Alguer, un festival molt maco on valoren les llengües dites minoritàries i sí, crec que és una cançó molt íntima i molt bonica, que toca els cors de les persones.
4: És un homenatge, de fet.
5: Sí, exactament, sí.
4: Doncs, què et sembla si l'escoltem ara?
5: Vale, perfecte, podem escoltar-la.

0: Això donc serà el disc de la setmana. Podeu tornar a trobar aquesta mateixa entrevista sobre la nostra pàgina web radioarels.cat.
1: El disc de la setmana.
2: Loriana Peñé.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Ahir vam escoltar la veu de Lluís Maria Xirinacs. Hi ha qui el presentava com el Gandhi català. Va fer resistència pacífica durant el franquisme i també després, amb vagues de fam, amb protestes diverses que el van dur a la presó en diverses ocasions. Va ser elegit senador a les primeres eleccions democràtiques a l'estat espanyol. Xirinacs va treballar sempre per la independència dels països catalans. El 1 de gener del 2000 es va plantar a la plaça Sant Jaume de Barcelona davant la Generalitat i l'Ajuntament per demanar la constitució de l'Assemblea dels Països Catalans per anar cap a la independència. En aquest fragment de l'entrevista que Ràdio Arrels li va fer, 10 dies després de començar la plantada, explicava el detall del dia a dia.
3: Que n'han passat 100 i 100. I totes a favor, o hi ha qui passa de llarg, evidentment molta gent passa de llarg, hi ha alguns polítics que van a les institucions de l'Ajuntament i de la Generalitat, doncs miren cap a una altra banda de vegades, però en contra no s'ha manifestat pràcticament ningú. Sé que estem tranquils en aquest aspecte.
4: D'acord, per ara no hi ha cap polític, és a dir, cap elegit polític d'algun partit polític que s'hagi mostrat, que hagi mostrat el seu suport amb vos?
3: Potser Esquerra Republicana va fer un article a tota plana l'Avui a favor meu i per tant s'ha definit molt i me'l van venir a entregar solemnament. Per tant dono la impressió que Esquerra Republicana sí que ha recolzat l'acció. Va passar també el Portavella, que és regidor, el Jordi Portavella, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, però va ser a títol personal. I bé, molta gent de les joventuts d'Esquerra Republicana. Aleshores, dels altres partits han vingut gent a títol personal, però no ha vingut ningú a títol col·lectiu. Dels partits parlamentaris. De partits extraparlamentaris sí que n'hi ha hagut.
4: Expliqueu-me com us organitzeu. Us passeu 12 hores cada dia aquí a la plaça Sant Jaume, eh?
3: Sí. Doncs mira, d'una manera molt senzilla, sí. Arribo aquí a les 9 i marxo a les 9. I estic aquí passejant, teníem uns bancs dins els han tret i estem amb dificultats, la gent que està amb mi, perquè hi ha gent que ve a passar llargues estones amb mi, a haver recolzat l'acció, i de vegades, sobretot a segons quines hores, abans de dinar, abans de sopar, sobretot, doncs hi ha molta gent i s'han corrandes per aquí, i discussions, i la plaça recupera una miqueta, perd la duresa antipopular que té, perquè està tot, són llambordres duríssima aquesta plaça, i la gent sembla que comença a debatre i a opinar i tot això, que és un començament de l'Assemblea Popular que necessitem.
4: De fet, és el que volíeu provocar, doncs, que la gent es trobés, en aquest cas sí, ho fa a l'entorn vostre, aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona, sí, i comenci, doncs, a discutir.
3: I és un inici simbòlic.
4: Això és possible que duri temps, no, senyor Xirinacs?
3: Doncs sí, és possible que duri temps, sí.
4: A més o menys... Però és igual, esteu preparat mentalment i físicament
3: sí,
4: també per aguantar?
3: Si físicament s'acaben les forces, m'hauré de plegar, però de moment aguanten.
2: Gener del 2000, Lluís Maria Xirinacs, durant la plantada que va fer a la plaça Sant Jaume de Barcelona, va morir el 2007 als 75 anys.
5: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
6: Amb un poc de...

Llioli muntarà, muntarà, la Llioli muntarà. Amb el que

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vuit de maig, un dia de memòria històrica. Amb l'historiador Iu Escapa i l'Oriana Penyer.
3: El 8 de maig es commemora el final de la Segona Guerra Mundial. En parlem doncs, amb l'historiador Iu Escapa. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Doncs, a Europa diem que la Segona Guerra Mundial s'acaba doncs, el 8 de maig, però en realitat és una visió bastant centralista europea, no?
4: Quan diem que s'acaba la Segona Guerra Mundial el 8 de maig, és encara una focalització europea. Nosaltres, tant a França com a Europa, fem una focalització sobre nosaltres, descuidant el món, no? Perquè la Segona Guerra Mundial encara tardarà fins al mes de setembre-octobre del 45 dins del Pacífic. I tothom sap que s'acabarà entre els americans, pas únicament els americans, perquè també hi havia anglesos, hi havia francesos de l'Indochina, i s'acabarà únicament molt més tard, o alguns mesos més tard, al mes d'octubre i de setembre de 45, quan els americans decidiran de fer acabar la guerra amb la bomba atòmica, Hiroshima i Nagasaki, i amb la capitulació del Japó. Del Japó que havia conquistat hasta Indochina, una part de la Xina i moltes illes del Pacífic a partir del moment on van bombardejar Pearl Harbor la flota americana. Doncs hi va haver molts conflictes encara durant l'estiu, durant la primavera i l'estiu 45. Doncs el 8 de maig 45 és la fi de la guerra, de la Segona Guerra Mundial a Europa, amb la capitulació total de l'Alemanya, el suïcidi d'Hitler dins del seu búnquer, si voleu, la presa de Berlín pels russes. Els americans i els russes i els anglesos s'havien posat d'acord a la conferència de Yalta, dient que els uns arribarien a un lloc i aquell lloc més tard serà la frontera de l'Alemanya de l'Oest i l'Alemanya de l'Est, i que els russes arribarien també així. S'havien compartit, si voleu, la conquesta de l'Alemanya per la capitulació. I finalment, doncs, tot això se va arreglar entre el 7 i el 8 de maig amb la capitulació completa de l'Alemanya i el suïcidi d'Hitler, el suïcidi d'altres ministres importants del segon raig, el tercer raig, perdó, i doncs s'acaba així, amb l'ocupació que se compartiran a l'oest, en la part oest, els americans, els anglesos i els francesos, l'ocupació pels russos, pels soviètics, de lo que més tard serà l'Alemanya de l'Est, i amb el fet que s'havien també compartit Berlín, la capital, perquè a Berlín hi havia dues parts, la part d'ocupació soviètica i la part d'ocupació occidental, amb tres parts, francesa, anglesa i americana, i és per això que més tard els russos, els soviètics, faran la paret de Berlín, perquè tothom de l'est passava dins Berlín-Oest, ho se vivia molt millor, aparentment.
3: Moltes gràcies, Iu Escapa.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Soc Aurélie, del País de Red Història Conflent-Canigú. Aquesta vegada, sense la neu, us proposem de descobrir un dels pobles més bonics de França, Ebol. El dissabte 23 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Boé us guiarà pels carrerons del poble natal de Ludovic Massé. Hi descobrireu un poble típic de l'Alt Conflent. La visita us portarà a l'antiga escola convertida en un gabinet literari i a l'església de Sant Andreu. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrels d'Història Conflent-Canigú.
3: Ràdio
4: Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. La llengua catalana té una particularitat única al món, un símbol gràfic per reproduir un so que cap altra llengua utilitza. No, vull pas parlar de la L geminada. No, és pas la L geminada, més sent pas lluny. És la seva cosina germana, la L geminada, que escrivim T-doble-L. És una L reforçada, com dins les ametlles torrades, o encara la ratlla de França, un bitllet de tren. Escrivim una T, més se pronuncia pas. És just un codi visual per anunciar que cal doblar la pronunciació de la ella. Escolteu bé la diferència. Balla, com balla, balla, saca de palla. I balla, com dins el balla de coll lliure. Bon, i per què una T? Sembla que una bona part d'aquestes paraules tenia una T en llatí, mais pas totes. Una grossa part, com ara titulare, que donarà tilla, o rotulo, que donarà rotlla. Podria pas acabar sense subratllar que el ball de Callà, el Conflent, té les espatlles més amples que un jugador de bitlles catalanes.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, Alinyà, 95.
0: Escolteu Radio Arrels.
5: Radio Arrels.
6: Radio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: El temps d'aquesta tarda, com previst, inestable, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 10 graus al Capcim, 12 graus a Cerdanya aquesta tarda, 17 graus al Conflent i 19 graus a Estona sota la pluja a la plana del Rosselló. Demà, dimecres, al matí, doncs, podrem fins i tot parlar de fred a la matinada amb un grau a Formiguera i 11 graus a Perpinyà. Tot això sota el sol, un sol però que no aguantarà el pas de les hores a la tarda, temps variable, amb algunes precipitacions sobre els relleus al sud del país. Les màximes de 20 graus al Rosselló fins a 8 graus al Capcim. I ens avancem a dijous, de matinada encara més fred, la tarda temperatures estacionàries amb sempre un temps variable alternant-s'hi amb de núvols i de clarianes. Ràpidament per divendres, que serà un dia festiu, normalment no plourà, però caldrà encara comptar amb el pas de núvols tant a la plana i encara més a la muntanya.
6: Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.
9: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
7: A Ràdio Arrels som avui el dimarts 5 de maig i com cada dimarts tenim els nostres estudis del Soler, Joan Becat. Joan, bon dia.
10: Bon dia.
7: En Joan Becat, que ens arriba amb una crònica monogràfica a Andorra i una pregunta per començar. Per què el copríncep d'Andorra ha tornat a visitar Andorra?
10: La setmana passada, el copríncep, és copríncep, Emmanuel Macron, va visitar el seu principat com un llamp. Arriba un dia, marxa l'endemà. Tres reunions de treball, un discurs, un parell de visites simbòliques i fora. Res a veure amb la seva visita del 2019, on va prendre el seu temps. Tres dies, visites de les set parròquies, una a una, les esglésies romàniques, la seva esposa Brigitte que l'acompanyava, contactes amb la gent, fins a portar ulleres de sol. Com sabeu, des de l'alta edat mitjana, Andorra té dos comprínceps. L'un és el bisbe de la Seu d'Urgell, el poble a la vila prop d'Andorra, que a l'època era també un senyor feudal, i l'altre era el comte de Foix, de l'altra banda del Pirineu, el seu enemic. Havien firmat un pariatge de parell, un tractat on se repartien els drets sobre Andorra. Els drets del comte de Foix van passar després al rei de Navarra i aquest, sent el rei de França Enric IV, va fer coprínceps d'Andorra als reis que el van seguir i després als emperadors francesos i als presidents de la República, que seran, doncs, tots els seus successors. Per no embolicar-se, els andorrans parlen del copríncep francès i del copríncep episcopal, és més senzill. Tots els bisbes i els abats a tot arreu han perdut el seu poder territorial, però aquest de la Seu l'ha guardat. Darrere d'ell hi ha, evidentment, l'estat espanyol i el Vaticà. Des dels contes de Foix de l'edat mitjana, és a dir, fa 8 o 9 segles, fins al segle XX, cap copríncep francès havia visitat Andorra, fins que hi pugi l'any 1953 el president de la República, Vincent Auriol. El seu successor, René Coty, no hi va anar, però després tots els coprínceps francesos acostumen a visitar Andorra. Són visites, en general, protocolàries i turístiques, diguem-ho, però algunes van ser amb motius polítics, sigui per Andorra, sigui per França. Va ser el cas del segon president a pujar-hi, Charles de Gaulle, que va visitar Andorra en grande pompa, al seu estil, l'any 1967, per afirmar la presència i la supremàcia francesa enfront d'una Espanya que procurava salla de la dictadura. Va anunciar la construcció del Liceu francès Comte de Foix, que se va fer ràpidament. Era per formar les elites andorranes quan, a Llavontes, no hi havia encara l'escola andorrana i que el nivell de l'ensenyament espanyol era fatal. No va veure l'altre copríncep, el bisbe Ramon Iglesias, que s'estava a la Seu d'Urgell, tocant a Andorra. Per què? Doncs era franquista i, per tant, infreqüentable per un home que havia combatut el feixisme. Se pot retreure el que sigui a Charles de Gaulle, però tenia principis. El seu successor, Georges Pompidou, no va pujar, però després tots els coprínceps francesos han fet el viatge al país del Pirineu. Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande i Macron, Emmanuel Macron, una primera vegada, el 2019. Doncs per què hi tornar, ja que ha fet el ple de whisky i altres coses? És broma. I això, a més, un any abans que s'acabi el seu mandat. Per fer turisme, com la major part dels seus predecessors, i ell mateix el 2019, els andorrans, ells, en saben embolicar amb paper de seda els seus coprínceps francesos. Ho tenen ben muntat des de la visita del Giscard d'Estaing. Més o menys és el mateix. Recepció, honors, records de l'edat mitjana, visita de les parròquies, dels monuments, etc. Que quedin contents. I adeu-siau, que estem ben bé tranquils a les nostres muntanyes.
7: I és que totes aquestes visites a Andorra són només protocolàries?
10: Gairebé totes, però algunes, poques, tenien objectius polítics clars tant pels interessos de l'un com de l'altre. Acabem de citar la visita de Charles de Gaulle, que era eminentment política. Va ser també el cas de la primera, però per raons polítiques personals del Vincent Auriol. Era l'època a França del monopoli de l'Estat sobre les ràdios i als anys 50 se creaven ràdios privades, perifèriques, dins els petits estats que voreja França per cobrir regions franceses des de fora. Les més pròximes. El Luxemburg és el que era Radio Luxemburg i ara RTL, Radio Televisió Luxemburg, per l'est de França i fins a París. A Monaco, Radio Monte Carlo, per tot el sud-est i fins a Lió. I a Andorra, Sud Radio, per cobrir tot el sud, i Tolosa. Per què Tolosa? Perquè era el feu electoral de Vincent Auriol, vet aquell interès que hi tenia, i la ràdio se va fer. Hi havia llavors, a Andorra, la guerra de les ràdios. Ah, la primera ràdio privada, Ràdio Andorra, que emetia des d'Encamp, havia estat concedida a un resident de Tolosa, que després va ser col·laborador de Vichy i condemnat a la liberació. Se va escapar, se va refugiar a casa dels seus, passat la frontera. A on? A cal bisbe franquista de la Seu d'Urgell, a qui va cedir la seva ràdio, a ell i als seus amics franquistes. A la postguerra, França va reclamar la ràdio que li havia atribuït Andorra, però sense èxit. I, per tant, se va optar per crear una nova ràdio, Sud Radio, que emetia des del pas de la casa. Però els andorrans, ells, volien recuperar Ràdio Andorra i s'oposaven a cedir una nova concessió. La visita de Vincent Auriol era destinada a imposar Sud Radio als andorrans, interès de França, d'ell, i no d'Andorra. Les dues visites del copríncep François Mitterrand van ser també polítiques, i les dues, elles, al benefici d'Andorra, cosa molt nova. La primera, l'any 1986, coincidia amb l'entrada d'Espanya dins el mercat comú. El recent govern andorrà, feia pocs anys que hi havia un govern, començava negociacions per un acord comercial amb Europa i Mitterrand va pensar que calia marcar presència. La visita era per fixar les condicions de l'acord comercial i per mostrar que només França, amb el seu pes a Europa, podia ajudar Andorra. Doncs lliga Andorra a França. Per què hi va tornar l'any 1993? Doncs l'acord comercial, que va ser avantajós per Andorra, va ser firmat l'any 1990. Això deslliurava Andorra del xantatge al tancament de la frontera que havia fet Espanya i que de vegades feia França. I llavors se va desencadenar la demanda de Constitució. Aquesta se va negociar i se va finalment aprovar el 1993, malgrat la reticència i el bloqueig del copríncep episcopal. Aquests dos textos fonamentals, Constitució i Acord amb Europa, van tenir el recolzament de François Mitterrand, que va fer cedir, a més, el copríncep episcopal. Però, a més, hi ha un altre element que no se'n parla gaire, que va moure Mitterrand. Abans de la Constitució, Andorra tenia institucions arcaiques. Els coprínceps tenien tots els poders i faltaven les més elementals drets, drets socials, drets humans. El Consell d'Europa ho havia subratllat amb comissió d'enquesta i fins a votar una resolució al 1990 sobre els drets de la persona, entre altres, sobre el procediment judicial perquè un pres francès, a Andorra, havia delinquit, s'havia queixat. Això era insuportable per Mitterrand, que va impulsar el mateix any les negociacions per una Constitució. Per tant, l'any 1993, Andorra democràtica, amb una Constitució i reconeguda entrant a les Nacions Unides, el copríncep Mitterrand venia a Andorra per la reconèixer com a estat de dret i, doncs, consolidar-la. Avui, l'actual copríncep Macron la visita per motius polítics i els trobi bastant semblants als del Mitterrand. Ell també, me sembla, que vol ser el que lliga Andorra a Europa i que fa avançar els drets de les persones.
7: I ara recordem que en aquest mateix espai, Joan Becat, el desembre passat, ja ens vas proposar una crònica sobre el nou bisbe d'Urgell i el bloqueig del dret a l'avortament a Andorra pel Vaticà.
10: Sí, la situació d'Andorra m'escandalitza de tota la vida. Ja us n'he parlat, no us en parlaré ara. Efectivament, en aquest moment, nos demanàvem si la nominació del jove bisbe Josep Lluís Serrano, que era abans membre dels serveis exteriors del Vaticà, a Roma mateix, si era per bloquejar o almenys per limitar al màxim aquest dret de les dones a disposar del seu cos. Un informe europeu acaba d'insistir sobre el cas de tres estats. Dos són Malta i Polònia, que només autoritzen la interrupció de l'embaràs en casos molt limitats, com el perill per la mare, la violació o la malformació del fetus. El sol estat a Europa que no ho permet en cap cas és Andorra. Això és vergonya pel Macron, que, a més, condemna la dona a Andorra, la legislació, i el metge que ho practica a penes de multa i fins a 5 anys de presó. És insuportable pel copríncep Macron, car ja el 2019 havia declarat que era favorable al respecte dels drets de la dona, i amb aquests anys no s'ha fet res. Paral·lelament, Andorra està tancant una associació amb la Unió Europea, que aixeca reticències al Principat mateix, tot i que és molt avantajós. Aquests dos temes s'han tractat a la Hussarde. El copríncep Macron baixa del seu helicòpter al pas de la casa, on és acollit pel cap de govern Xavier Espot. S'hi reuneix una hora després, sol a sol, a l'antic edifici de Ràdio Andorra, tot un símbol, per tractar i impulsar els dos temes. Seguidament, la mateixa tarda, Andorra Escaldes té una reunió amb el copríncep episcopal, sols, cara a cara. No hi ha dubte que el tema de l'avortament era el menú. L'endemà, al matí, són els dos temes que tracta davant tothom el seu discurs públic, on va dir que creia que la proposta del govern andorrà per l'avortament era proporcionada. En efecte, ja que hi ha l'oposició frontal del Vaticà, Xavier Espot vol fer votar la despenalització de l'avortament, és a dir, que no hi hagi més condemna, que avorti qui vulgui, però no es pot a Andorra. Doncs que la Seguretat Social pagui les interrupcions que se facin a fora d'Andorra, perquè, com fins ara, els rics poden anar a fora i els altres han de fer d'amagat a Andorra. Però, durant el discurs, els manifestants per la política de l'habitatge van cridar i xiular no contra el Macron, sinó contra el cap de govern quan va parlar. L'altre no. En efecte, a Andorra hi ha molts pocs habitatges socials. Els preus dels lloguers i dels apartaments són altíssims i els andorrans mateixos no se poden allotjar al país. A més, el terreny construïble s'ha reduït i el que queda val fortunes. Per tant, com fer habitatge social? La gent està obligada d'allotjar-se a la Seu d'Urgell, a Catalunya, i de venir cada dia. Actualment, se prepara un tramvia intern de Sant Julià de Llòria a fins a Encamp i se parla, se pensa fer arribar-lo fins a la Seu, que serà un suburbi d'Andorra, llavors. Per us donar, per acabar, una idea, i si voleu fer inversions dels preus de l'habitatge a Andorra, us diré que a les parròquies perifèriques, Ordino, La Massana o Canillo, el terreny a construir val de 700.000 a 850.000 euros per una parcel·la de 20 metres de costat, una caseta. I a Andorra cal 2.500.000 d'euros per un terreny de 15 metres de costat. I, evidentment, després cal construir-hi la casa. Per comparació, a Perpinyà els preus són de 200 a 400 euros al metre quadrat, o sigui, de 70 a 100.000 euros per una parcel·la semblant. Per tant, els preus són de 10 a 30 vegades més cars a Andorra. Si us interessa, pagueu. S'entén que l'habitatge i el preu dels lloguers sigui la gran preocupació de molta gent treballadora. I també que el dret de l'avortament sigui la lluita de les dones i de la majoria actual dels diputats. A veure si fan plegar el Vaticà i el copríncep episcopal. Ja ho veurem.
7: Gràcies, Joan Becat, i fins a la setmana entrant aquí a Ràdio Arrels i també a radioarrels.cat. Justament aprofito per afegir que a radioarrels.cat trobeu un reportatge realitzat per l'Enric Balaguer sobre aquest viatge del president francès al Principat d'Andorra. Joan, gràcies, bon dia, fins la setmana que ve.
10: Bon dia a tothom.
9: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia a totes i tots. Soc la Gata Catel, us convido el dissabte 16 de maig a les 3 a l'Auditorium de Serré per un concert una mica especial. Serà un concert projecció. Ja tinc ganes de ser-hi. Fins aviat.
2: Rosselló,
3: Vallespí,
2: Conflent,
3: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda,
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 5 de maig del 1943 neix Jaume Arnella. La tasca més gran del cantant barceloní ha sigut la projecció que ha donat a la música folk catalana i en català, sigui amb una de les seues formacions mítiques, grup de folk, o a través del gran festival Tradicionarios. Jaume Arnella ha publicat més de 40 discos, ha col·laborat amb corals, cobles i molts grups com la Dharma o els Esquirols. Alguns dels temes del Jaume Arnella es consideren ara tradicionals per al seu arrelament social, com per exemple les rondes de vi que escoltem ara.

0: fins aquí les rondes de vi del Jaume Arnella.
1: Radio Arers, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Edició especial. Visita d'Emmanuel Macron a Andorra en la seva qualitat de copríncep. Els 27 i 28 d'abril de 2026.
3: Enric Balaguer.
2: Al final del primer dia, el cap de govern del Principat d'Andorra, Xavier Espot, ha fet declaracions a la premsa.
4: Bé, doncs en primer lloc el que hem de dir doncs, és que avui és un dia important, és un dia històric per Andorra. Doncs, després de 6 anys el copríncep Emmanuel Macron ens visita per segona vegada i per tant ho fa per primera vegada durant aquest segon mandat seu com a president de la República Francesa, amb un programa que crec doncs, que és sensiblement diferent al de la darrera vegada i que el que permetrà doncs, és aprofundir molt més no, en les temàtiques i en els reptes que tenim plantejats com a país, no? I per tant, doncs, el que fem doncs, és, evidentment, doncs, donar-li la benvinguda i agrair i sentir-nos honorats doncs, perquè sempre trobi un espai i un moment doncs, per assumir plenament i excel·lentment la seva funció de copríncep d'Andorra. No? L'hem rebut al pas de la casa des d'on ha arribat i des d'allà doncs, ens hem desplaçat fins aquí, fins a l'edifici de Ràdio Andorra i hem tingut l'ocasió doncs, de fer una trobada, una reunió de treball doncs, en la qual doncs, evidentment han parlat de tots aquests reptes i de totes aquestes qüestions doncs, que estan damunt la taula actualment i que preocupen els nostres conciutadans i les nostres conciutadanes. Evidentment han parlat de la qüestió europea, de quin és el calendari d'aprovació de l'acord d'associació. Ha reiterat, evidentment, doncs, el ple suport de França i el seu ple suport personal per tal doncs, que aquest projecte pugui arribar a bon terme i ha coincidit doncs, amb el govern doncs, en la necessitat doncs, de que aquest acord pugui prosperar perquè Andorra doncs, pugui ser un país doncs, més diversificat, més competitiu i que pugui garantir un major benestar doncs, a les joves generacions. No? Després també hem parlat de cooperació transfronterera, hem parlat també doncs, de l'esdeveniment, doncs, de l'esllavissada que hi va haver durant aquest hivern, i de la necessitat doncs, de seguir invertint esforços i recursos en la millora dels accessos. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, una de les qüestions també que hem comentat és la necessitat d'albirar noves formes de connexió i de poder-les treballar des del realisme, perquè és una orografia complexa, no? Però al mateix temps també des de l'ambició. No? I aquest també ha estat un dels punts que hem comentat. Hem parlat, evidentment, dels joves, hem parlat d'educació, de la necessitat doncs, de continuar fomentant la presència doncs, de l'ensenyament francès al nostre país, de la llengua i de la cultura franceses al nostre país i evidentment també hem parlat doncs, de la situació geopolítica a nivell internacional. No? Aquesta seria una pinzellada el més detallada possible doncs, del que hem comentat durant aquesta reunió i després doncs, continuarem amb aquest programa carregat i al mateix temps interessant amb aquest acte doncs, que no s'ha celebrat mai, que és una presentació de credencials per part d'ambaixadors acreditats a Andorra al mateix temps davant els dos coprínceps. Vostès saben doncs, que fins ara doncs, es feia un doble acte, un a l'Elysée davant el copríncep francès i un altre al Palau Episcopal davant el copríncep episcopal. Doncs, per primera vegada, doncs, alguns ambaixadors tindran la sort de poder-ho fer en territori andorrà i davant dels dos coprínceps al mateix temps.
5: Senyor, es pot sobre sí. La despenalització de l'avortament?
4: També n'han parlat. També n'han parlat. El que passa que no ho he esmentat perquè sabia que m'ho preguntaria, però també és una qüestió de la qual han parlat i de la qual doncs, també convenim que cal avançar.

0: també des del realisme, des de la prudència i des de l'ambició, que no són, diguem, conceptes en aquest cas doncs incompatibles, no? Per tant, doncs tenim un calendari ajustat, però això no vol dir doncs que haguem de trencar les costures institucionals, no? Que tant ens ha costat crear durant aquests 8 segles, no? Però com tot, no? En el terme mig està la virtut i crec doncs que el copríncep francès és perfectament coneixedor i és perfectament sensible a la nostra realitat institucional, però també sensible, evidentment, a la necessitat d'avançar en el reconeixement dels drets de les dones.
1: Ha comentat que s'ha parlat del calendari de l'acord d'associació. Sí. No sé si el podria detallar una mica el que s'hagi dit.
0: El calendari doncs, és el que ja vam detallar. Doncs ara, a poc anem veient la llum. I en principi doncs, tot fa pensar que aquesta primavera doncs, segurament doncs, recaurà la decisió definitiva del Consell de la Unió Europea, tant quan al fons com quan a la naturalesa jurídica, i a partir d'aquell moment doncs, es podrà doncs, ja començar els processos de signatura dels diferents estats membres, en el cas que sigui un acord mixt, i és molt probable que al mes de juliol o a molt tard al mes de setembre ja es pugui doncs, signar definitivament aquest acord per part del govern d'Andorra i el govern de San Marino per un costat i per part de la Comissió Europea d'un altre costat. A partir d'aquí s'ha de trametre doncs, al Parlament Europeu perquè sigui ratificat i un cop ratificat pel Parlament Europeu doncs, en principi és quan s'hauria de convocar el referèndum políticament vinculant.
2: Fem una última pregunta. I si el fet de l'arribada del senyor Macron pot reforçar la posició del sí en el futur referèndum?
0: Bé, en tot cas, doncs, el copríncep francès doncs, dirà el que consideri oportú al respecte d'aquest projecte, però a ningú se li escapa doncs, que ell és profundament europeista i que França, del qual ell també és president, doncs, sempre ha apostat doncs, per un encaix més intens i més estable d'Andorra en el si de la Unió Europea, no? I per tant aquest acord d'associació ha gaudit sempre del suport incondicional de França, no? Per tant ell evidentment també és un valedor d'aquest projecte, no? Pel que fa, diguem, al moment en què es podrà fer el referèndum, com vostè comprendrà, doncs he dit que comencem a veure la llum, però no tenim una precisió exacta ni de quan hi haurà la decisió del Consell Europeu, ni de quan s'acabarà el procés de ratificació o de signatura per part dels estats membres, ni de quan es podrà signar per part de la Comissió Europea i d'Andorra i San Marino, ni tan sols de quan ho ratificarà el Parlament Europeu. Per tant, vostè veu que aquí hi ha moltes variables que no depenen de nosaltres i que poden fer pivotar o poden fer variar la data en la qual doncs, s'hagi de convocar aquest referèndum.
3: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Acabem la nostra visita a Espirà de Conflent, a la vall del Llec, amb Roger Pallès, el batlle. Sortim de l'església Santa Maria. Doncs sortim de l'església.
3: Sortim de l'església i podem anar a veure el cafè, el cafè que s'hem fet aquí, que és un lloc que la gent jove, els veïns s'atrapen, juguen les cartes, venen a veure un cop, poden menjar també. Això ven de ser obert ara, hi ha poc temps.
2: I funciona bé.
3: Funciona bé, però és un poble petit, però hi ha gent que venen dels pobles veïns també. Això és una riquesa també de tenir això, dins d'un poble, un lloc on la gent se pot entrepar, perquè ara hi ha gent que venen a s'estar, però els coneixes pas, i el cafè és un lloc on se pot fer coneixença amb la gent.
2: Hi ha vida social,
3: Sí, sí, sí. Un lligant social.
2: I doncs hi ha gent que... molta gent que venen a viure aquí, que venen de fora?
3: Sí, aquí és agradable la vida, Mira, sentes els ocells, hi ha calma, hi ha molt calma aquí, És agradable. Bueno, hi ha jubilats, molts jubilats. I, bueno, hi ha joves també.
2: Sí. Sou batlle des de quan?
3: Ui! És el primer... la primera elecció era en 1989. I acabi, ara.
2: No ho voleu vos representar?
3: No, jo penso que... cal deixar joves tenen una altra vista de la cosa, de les coses, d'altre projecte tindran, i bueno, ara arribi un període de la meva vida que vull pensar una mica per jo també, perquè és una missió, una responsabilitat important, molt important, i sempre tens a ser disponible.
2: Doncs deia que el que es veu a Espirà de Conflent és que heu cuidat molt el patrimoni.
3: Sí, sí, sí, hem treballat molt aquests 37 anys a restaurar, a valoritzar i a transmetre també, a deixar per als joves ara. Cada un que passa té de treballar el seu passatge a la restauració.
2: Doncs arribem davant al bistro del vilatge.
3: Bistro del vilatge, que és la Polit, i això és preciós perquè és un lligant social. La gent d'aquí venen a la fi de la tarda, al diumenge, i s'atrapen i fan coneixença, passen, poden jugar, hi ha animacions i tot, i fan una mica de restauració ràpida.
2: S'hi pot venir a menjar.
3: S'hi pot venir a menjar i s'hi menja bé. Voilà. Això per un poble és molt preciós.
2: Doncs, Roger Pallès, moltes gràcies. Hem fet una petita volta turística a aquest vilatge molt preciós i amb un patrimoni molt ric.
3: Sí, és excepcional aquí. Jo m'ha agradat de vos acollir a Ràdio Arrels.
2: Acabem la nostra visita a Espirà de Conflent, a la vall del Llec, amb Roger Pallès, el batlle. Sortim de l'església Santa Maria.
3: jove que hem trepat. Mira, va ser un sort de trepar aquest jove que parlava català també. Si havia una ràdio francesa, no hem sabut que parlava català.
2: Exactament.
3: Exactament. Sí,
2: jo... Ell mateix ens ha dit bon dia quan sí, ha sentit que parlàvem català.
3: M'ha agradat de parlar també, perquè no lo parli, és un català, és difícil, de parlar també molt bé el català. M'ha agradat de passar un moment amb vosaltres i de vos explicar tot això en català.
2: Roger Pallès, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres també.
2: La nostra visita a Espirà de Conflent és acabada. Gràcies a Roger Pallès, al seu batlle, per la visita, però també per les paraules agradables per Radio Arrels. Ens retrobem molt aviat en un altre vilatge del Conflent. Vilatges de Conflent.
1: Enric Balaguer.
4: Radio Arrels, a Forques, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aureli, del País d'Arrel d'Història Conflent-Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriqué acollirà la nostra conferència del mes. Liv Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i característiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrel d'Història Conflent-Canigó.
3: Ràdio Arrels vos convida a enregistrar un anunci com aquest, gratuïtament. Escriviu a radio@radioarrels.cat o truqueu al 04 68 35 47 48.

com és els meus peus han esquitxat l'asfalt de reflexes de

0: Rosselló,
1: Vallespir,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: El temps d'aquesta tarda, com previst, inestable, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 10 graus al Capcir, 12 graus a Cerdanya aquesta tarda, 17 graus al Conflent i 19 graus a estones sota la pluja a la plana del Rosselló. Demà, dimecres, al matí, doncs, podrem fins i tot parlar de fred a la matinada amb un grau a Formiguera i 11 graus a Perpinyà. Tot això sota el sol, un sol però que no aguantarà el pas de les hores. A la tarda, temps variable, amb algunes precipitacions sobre els relleus al sud del país. Les màximes de 20 graus al Rosselló fins a 8 graus al Capcir. I ens avancem a dijous, de matinada encara més fred, la tarda temperatures estacionàries amb sempre un temps variable alternant-s'hi amb de núvols i de clarianes. Ràpidament per divendres, que serà un dia festiu, normalment no plourà, però caldrà encara comptar amb el pas de núvols tant a la plana i encara més a la muntanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.

0: Bobby Lapuente, una de les veus que Rick Balaguer ha volgut que acompanyés la seva memòria. Aquesta és la segona part. A la primera ens ha parlat de les seues famílies, la de la mare d'Andalusia, venen als anys 30 a treballar, i la del pare de prop d'Alacant i de la Bisbal d'Empordà. El pare fa la retirada i la família el retrobarà a Rià l'any 1945. Enric Balaguer, que va néixer a Rià el 1960, descobreix la seva catalanitat al Col·legi de Prada amb el professor Ramon Gual. Als anys 80 participa al moviment de ràdios lliures al Conflent i després d'estudiar a Nimes crea una empresa d'instal·lació de cuines a Rià que tanca 15 anys després. Ha fet ciclisme i serà la veu catalana de l'estadi Gilbert Brutus amb els Dracs Catalans. Enric, ets un catalanista, que dirien. Ets un militant de partits catalanistes. I has explicat que al Col·legi de Prada, amb el professor Ramon Gual, vas descobrir la teua catalanitat. Allà va començar tot. Però a nivell polític, quan comença la història per tu?
1: El nivell polític comença amb una altra presa de consciència. La meva primera filla va néixer el 1994, la segona el 1997, i aquests dos dies són els dos dies més feliços gairebé de la meva vida. Però vaig tenir la consciència que m'he dit que cal fer coses per a les meves filles i indirectament pel català. I doncs llegia els diaris, les intervencions d'en Jaume Roure, d'Unitat Catalana, i bé, el que dèiem em semblava bé. I doncs un dia vam fer un seminari, un col·loqui, no sé com s'anomenava, a Catiure, sobre el tema dels països catalans. Hi havia convidat de tots els països catalans, i doncs hi vaig anar i vaig prendre contacte doncs amb Unitat Catalana.
0: Et vas posar a militar a Unitat Catalana.
1: Això.
0: I el 86 hi ha la creació del Casal de Rià?
1: No sóc creador del Casal de Rià. I sóc a partir del 87. I després, com dir-ho, la primera presidenta Joaquina Marc ho deixa perquè tenia ambicions electorals que no li van funcionar. Després ho va agafar la presidència en Roger Comba, que ha fet molt per l'arqueologia. Després no se va entendre amb l'Ajuntament. Després el vam fer de president en Didier Pairé. Didier Pairé també al cap, em sembla, un any i mig ho va deixar perquè no s'entenia amb el municipi, i després me fan president perquè els sembla que puc fer alguna cosa.
0: I tu disponible, com sempre.
1: I jo disponible perquè he pensat que se podia fer coses. El Roger Comber era molt girat cap a l'arqueologia i jo he pensat que se podia fer de Rià un focus, un centre cultural per la catalanitat.
0: Jo recordaré Rià, com diuen, bressol de Catalunya, el castell de Rià, la casa de Guifré i el Pilós, considerat a l'inici de la dinastia catalana, amb la llegenda de la seva sang, a l'origen de les quatre barres de la senyera catalana. Tu t'has fet un fart de fer visitar les quatre pedres que queden del castell de Rià, i un dia convides el president de la Generalitat, Jordi Pujol.
1: Pocs dies després del meu gairebé elecció, però elecció...
0: Designació, diguem-ne.
1: Designació per defecte del Casal de Rià. Dic, bo, escolta, el Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, cada vegada que ve, i ara és veritat, cada vegada que ve a Catalunya Nord, esmenta Rià, bressol de Catalunya. Doncs jo li escric molt senzillament, li dic: senyor president, cada vegada que veniu esmenteu a Rià, bressol de Catalunya, però us caldria venir. Poc després, doncs, rebo una carta d'ell mateix, la presidència, que em diu: no puc venir perquè l'he convidat per l'inauguració de la sala d'acte que s'havia se l'havia acabat de construir, que l'havíem nomenat Sala Guifret el Pelut, a la proposta del Casal d'Arrià, i em diu, no puc venir, però mirarem de trobar una data. Pocs dies abans, al final de juliol de 1997, em sembla, em truca a la presidència i em diuen el president vindrà a Arrià. Doncs, evidentment, faig algunes gestions perquè vingui a Arrià i ha estat un gran moment. A partir d'aquest moment, el Jordi, la Generalitat de Catalunya ajuda el Casal d'Arrià directament. És un fet inèdit, amb diners, sí, amb subvencions, molt legals, res d'il·legals, però també és la primera vegada, no em recordo exactament quan, que arqueòlegs de la Generalitat de Catalunya, del Servei d'Arqueologia de Catalunya, passen les fronteres administratives de Catalunya i treballen sobre el castell d'Arrià, amb l'objectiu de registrar el castell d'Arrià als monuments històrics. El que no s'ha fet perquè l'Ajuntament és ell que ha anat a Montpellier a presentar el dossier i era en contra.
0: Tornant a la visita de Jordi Pujol, a Arrià, el batlle no el rep, no hi és, no el vol rebre.
1: Intentaré anys després no fer polèmica, però el batlle de l'època considera que té altres coses a fer i el rep el primer adjunt.
0: Doncs no accepta rebre el president de la Generalitat.
1: Jo crec que sap pas de dir d'aquesta manera. És a dir, que no és per desconeixement, no té consciència de qui és el president de la Generalitat de Catalunya, de què representa.
0: Enric Balaguer, tu ets militant d'Unitat Catalana, ja ho has explicat, però també vols militar a Catalunya Sud i et poses a militar a Convergència Democràtica de Catalunya de Jordi Pujol.
1: Sí, perquè la meva noció és que estem un sol país. I doncs, per què no? Jo havia intentat a Unitat Catalana que hi hagi un conveni amb CDC que més o menys amb la seva particularitat i especificitat Unitat Catalana sigui part de Convergència Democràtica de Catalunya, amb qui teníem relacions molt properes, molt, molt properes. És a dir, que a totes les escoles d'estiu, totes les reunions importants de CDC, hi era Unitat Catalana. Mm-hmm. No era una cosa que sortia de nou. Doncs jo al final m'he dit, bé, perquè no et faries directament militant de Convergència. De més, és aquesta època que vaig entendre, que vaig saber que podia tenir la nacionalitat espanyola. I això posa un matís, és pas que vull ser espanyol, perquè he tingut crítiques, és pas que vull ser espanyol, és que sempre he dit als companys que m'ho retreien, sent espanyol, i és molt probable que seré català, de nacionalitat catalana abans de vosaltres, sent ciutadà francesos. Encara no
0: hi
1: som.
0: I et permet també intervenir en la política sud-catalana.
1: Em permet intervenir, em permet ser votar.
0: Pots votar.
1: Votar i ser candidat, que ho he estat.
0: I el 2006 es crea una federació nord-catalana d'aquest partit de Convergència Democràtica de Catalunya i tu naturalment hi poses també.
1: Sí, no puc amagar que no eri gaire d'acord amb el líder d'aquesta època, però
0: Jordi Vera,
1: però jo em sentia de CDC, fins i tot més que ell, per dir-ho d'aquesta manera. Històricament més que ell. L'havien escollit, d'acord? Però jo feia temps que tenia relacions amb la gent de Convergència. I doncs, evidentment, fins i tot des de Barcelona, algú me demana, me diuen, Enric, tu hi has de ser. Doncs m'hi posi, accepto. I doncs el meu carnet se transfereix de Barcelona a Perpinyà. Il pa

0: Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse.
1: Arriba la guia, després parlarem de les teves eleccions, que n'has fet algunes, has fet campanyes electorals, però abans voldria parlar del teu activisme en la defensa del servei públic, en aquest cas concretament del tren. El 2002 es crea a Prada l'associació Tren Entet de defensa del transport ferroviari i acabarà sent una de les cares visibles, públiques, dels que defensen el tren de Vilafranca a Perpinyà. Ara ets el president d'aquesta associació.
2: La meva història amb el tren és que totes les coses tenen més o menys arrels. Jo de petit vaig a Nimes, de petit de jove, vaig a Nimes i vaig en tren. Faig el servei militar i ho faig en tren. El meu avi matern és xeminot. Alguns dels meus oncles són xeminots. He tingut sempre aquesta relació amb el tren. Quan començo l'any 2003 a treballar a Perpinyà, hi vaig en tren. I doncs tenim una línia que ha estat salvada. És a dir, que per exemple la línia del Vallespí no existeix més, la línia del Conflent existeix, segurament gràcies a la lluita del Tren Groc també, i doncs jo evidentment me faig adherent d'aquesta associació que no es deia Tren Entet, soc jo que he canviat el nom, es deia, soc jo que he proposat el nom, es deia Comité des usagers de la ligne SNCF Perpignan Villefranche de Conflent. Donc he trobat que això per passar la premsa o fins i tot per dir-ho he tingut de reflexionar, és massa llarg, i donc he demanat a la mesa de canviar el nom, però doncs això per mi és un servei públic evident, imprescindible, i que s'ha de mantenir, i ara per sort sembla que hi hagi una consciència, en tot cas en les paraules. Però bé, trobo... I doncs una anècdota que els he dit també als companys un dia que hem tingut una reunió a la prefectura amb una manifestació prèvia, els he dit, escolteu, jo quan he agafat la presidència d'aquesta... agafat, no m'agrada pas el terme, quan he acceptat la presidència d'aquesta associació, l'he acceptat perquè em semblava que era una cosa molt calma, que no hi havia poca cosa a fer, i com jo ja tinc un passat de president d'associació bastant llarg, me cal una cosa calma. Malauradament arriba aquest dramàtic accident de Mias
1: el 2017,
2: el 14 de desembre de 2017, i ens trobem davant una cosa molt estranya. És que, contràriament a tot el que veiem a tot arreu, no se reobre la línia després de 15 dies, una setmana, 3 setmanes. Doncs comencem lluites i encara estem. Alhora, on parlem, amb lluites per tenir el retorn complet del tren. Mm-hmm. Doncs és important, és superimportant. Cal que la gent tingui consciència que el tren... Tothom ho sap, però després de les paraules als actes és una mica com la religió. Hi ha molt creient, però no hi ha prou practicants. El tren, ara tothom comença a tenir consciència que està bé, que no hi ha menys pol·lució, que sobretot costa menys car el bitllet, pas el cost total, i que és el més confortable.
1: És una línia que, com funciona... La gent l'utilitza.
2: La gent utilitza i ho hauran d'utilitzar més. La gent utilitza, jo havia comptat, els matins som en 80, entre 60 i 80 persones quan funcionava. El matins per anar a Perpinyà i al vespre per tornar. Doncs és una línia que funciona i sobretot que té potencialitat de funcionar. Si disminueixes el nombre d'autocars, perquè em sembla que el nombre d'autocars és superior de 60% del nombre de trens sobre aquest el mateix eix, si substitueixes, la gent agafaran el tren, sobretot si els hi expliquem que és millor. Mm-hmm. De moment hi ha hagut molta publicitat al Departament de Pirineus Orientals perquè és una publicitat global per el bus a 1 euro, cap publicitat gairebé sobre el tren.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Enric Balaguer, una de les moltes històries, o una de les moltes teves històries, és els anys treballant a la Casa de la Generalitat a Perpinyà. Al setembre del 2003, el president Pujol inaugura la casa i tu ja hi treballes des de fa uns mesos. De fet, ets el primer empleat de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, seràs secretari de direcció. Crec recordar, Enric, que vas ser tu que vas demanar el número de telèfon de la casa.
2: Sí, és una anècdota així.
1: Un número especial, eh?
2: Especial, simbòlic. Especial. És que, i el que estic bastant decebut perquè la gent no se'n dona en compte. El número de la Casa de la Generalitat, de la centraleta, és el 0468, com és els prefixes normals de Catalunya Nord, i després el 35, també és degut a la zona,
1: però, el barri,
2: quan,
1: sí.
2: Però quan m'han dit, sé pas que m'havien proposat, un altre, el dit sí, sí, 35, perquè fa 350 anys, i després els hi he proposat el 1714.
1: 1714.
2: I no he gosat anar més lluny, perquè per al fax volia posar una cosa que s'acabés per 1659. I no he gosat perquè m'he dit això ho veuran. Finalment, no. Penso pas que ho l'hauríem vist, perquè fins i tot el 1714 la gent no se'n dona en compte. Quan els hi dic que els catalans teniu un sistema mnemotècnic per us recordar del telèfon de la casa, que és el 1714 al final.
1: Ah, és veritat.
2: Ah, i això.
1: D'acord. Bé, Enric Balaguer, amb la casa el 2003 comença una història, cal dir, amb molts alts i baixos, amb tu, amb incidents, amb conflictes entre tu i la casa o entre tu i algun director de la casa. Un conflicte que arribarà als prodomes l'any 2008, que dos anys més tard no acceptaran la qualificació de falta greu, tan acomiadat de la casa. Hi ha un retorn a la casa el 2011, hi ha una vaga dels treballadors, la casa dirigida per Joan Gaubí vol acomiadar el responsable de comunicació, entre altres, i rebaixar un 15% el salari dels treballadors. L'escriptor Joan Lluís Lluís, que hi treballa, és un dels vaguistes, en aquell moment explica que només es retalla el salari dels que no militen a Convergència Democràtica de Catalunya i finalment tu tornes a ser acomiadat el 2014. Quina història aquesta, no?
2: La Casa de la Generalitat és un gran moment de la meva vida professional. És servir, i ho dic de manera molt senzilla, servir per mi és important. Servir, que sigui... la nació francesa, no sé per què, no m'interessa gaire de la servir. Catalunya sí. Per mi, he tingut l'honor de treballar amb la Marisa Oliver a l'inici i de...
1: La primera directora.
2: La primera directora i de muntar una mica aquesta casa, d'organitzar les primeres coses. I això, la Marisa Oliver ha estat una gran directora, també hi ha qualitats i defectes, però per anar de les seves qualitats, ha sabut fer el que calia fer en aquest moment. Després hi ha hagut un canvi de govern i amb lògica se canvia Marisa Oliver i tenim l'Enric Pujol. L'Enric Pujol és també...
1: Esquerra Republicana en aquell moment.
2: Esquerra Republicana és també un gran director amb un perfil completament diferent de la Marisa Oliver.
1: Historiador.
2: Historiador. I també fem una feina important. Quan dic fem, potser no he fet gaire cosa jo, però hi havia gent com Joan Francesc Castex que ha fet avançar la causa transfrontalera molt. I doncs després hi ha aquest acomiadament que no sé si ens hem d'estendre, però jo havia vist algunes injustícies d'injustament els sous, l'augment de sous, és a dir que hi ha companys que havien estat augmentat molt i d'altres, doncs jo feia part, molt menys.
1: Depenia del partit polític?
2: No. Depenia d'una certa d'estudis universitaris i tot això, però no se prenia en compte la meva, per exemple, la meva i d'altres, els esforços que havia fet jo de formació, havia obtingut també un BTS assistent de direcció per validació de l'experiència, i no vull entrar en els detalls, però jo he vist una injustícia. Com injustícia he fet una mica un petit pamflet a la premsa i ha servit de pretext per m'acomiadar. I guanyar.
1: Un pamflet denunciant...
2: Denunciant d'una manera una mica...
1: Era injustícia que consideres
2: tu. Era l'època on hi havia una mica Polònia, ja encara, hi havia Polònia TV3, és amb aquest esperit, una mica denunciant, però pensant que per mi un govern de dreta, una direcció, un govern d'esquerra, és un lapsus, un govern d'esquerra no havia de funcionar així, tal com veig jo l'esquerra. Fem un apartat, jo l'esquerra per mi no és una qüestió d'etiqueta, és una qüestió de fets. La dreta i l'esquerra, i donc, és una qüestió de fets i d'actes.
1: Creus que va ser un error de la publicació d'aquest pamflet que dius, d'aquesta denúncia?
2: Un error per mi perquè m'ha costat el meu lloc de treball, sí. Però pas un error fonamental. Jo el que deia el penso encara. Uh-huh. El que he escrit ho penso encara, que era... Bé. En tot cas, que no valia un acomiadament. Valia potser alguna petita sanció, sí. Una petita remarca, però una... Doncs no un acomiadament. I doncs, després hi ha un altre canvi de govern. Jo sóc encara a Convergència, parlo amb l'Artur Mas i els seus, entre cometes, col·legues, i ens posem d'acord que si guanya l'Artur Mas, jo torno. Doncs, quan guanya Convergència les eleccions, el deal, l'acord, és que jo torno a la Casa de la Generalitat. Doncs torno. Torno, però a cap de poc temps l'entesa amb el director, Joan Gaubí, no és bona. No és bona, malgrat, ho dic amb molt sinceritat, malgrat la meva voluntat, el que importava per mi és de fer funcionar la casa. I estic pas segur que al fons era el seu objectiu. I doncs Joan Gaubí tenia com objectiu de fotre tothom a fora, el que ha fet, ha intentat, i al final tinc pas cap reticència a explicar. Jo, com m'estimava la casa, me l'estimava, i el que m'ha sorprès és això. És que un dia dic al Joan Gaubí, li dic, m'estimo la casa, i es posa a riure, i això m'ha ferit molt, perquè la casa per mi és que l'he vist néixer, l'he vist créixer, i també el que sentia en aquest moment és que el vaixell s'enfonsava. I doncs al final me treies competència, me treia treball, he viscut un mobbing, i em sembla, ara no em recordo la data exacta, que és greu això que no em recordo, però faig un intent de suïcidi
1: a la casa mateix.
2: A la casa mateix, volem me tirar per la finestra. Per sort la meva companya Marta Camisson m'agafa per les cames i no salto. Després no passaré als detalls, ha estat molt complicat, els bombers, tot un record molt terrible, sí. Terrible. Passa més o menys un any i el Joan Gaubí m'acomiada novament. Una segona vegada sóc acomiadat.
1: El 2014.
2: Doncs per mi ha estat molt, molt, molt dur.
1: Mm. I la història és pas acabada encara?
2: La història encara de que hi ha algunes coses, perquè la història encara no s'ha jutjat. He guanyat una primera vegada i ara hi ha apel·lació, doncs esperem que el judici se faci en apel·lació. Però estic molt decebut de la Casa de la Generalitat de Perpinyà, perquè per mi és una eina que no es fa servir, encara avui, no es fa servir com s'hauria de fer servir. És a dir, és com si tinguessis un cotxe meravellós i que li fas fer al voltant del barri, la volta del barri.
1: Enric Balaguer, no ens podem entretenir gaire amb aquesta història. De fet, la Casa de la Generalitat ha viscut, ha sigut el reflexe de les tensions entre dos partits catalanistes, com és Convergència Democràtica i Esquerra Republicana. He viscut aquests alts i baixos seguint el resultat de les eleccions.
2: Sí, però jo no ho he viscut així, francament, jo no ho he viscut així, perquè jo no, tampoc no sóc sectari, és a dir, que jo puc treballar sí. tant amb algú d'Esquerra Republicana com amb algú de Convergència. El que no podria potser treballar amb algú que no sigui nacionalista català. Això sí, però amb Enric Pujol avui és un amic i ha acabat sent amic amb la Marisa Oliver. Malauradament ens ha deixat, sí. però ha acabat sent amic amb la Marisa Oliver.

0: Bé, anem acabant aquesta memòria amb l'Enric Balaguer. Una frase que jo he escoltat molt sovint, sent a la ràdio, un dia que arriba, per exemple, l'Enric Balaguer. Bon dia, sóc Enric Balaguer, perquè tot vagi bé.
1: Ai, és que no sé com va néixer això, però m'agrada.
0: Una frase que has dit doncs, sovint als amics i també, no sé, a les campanyes electorals.
1: Això, ha sortit una campanya electoral que deia voteu Balaguer perquè tot vagi bé, perquè finalment sona bé.
0: Sí, rima com a mínim.
1: Ritme, eh?
0: Una rima simple, però rima.
1: I doncs m'agrada de dir-ho perquè fa una mica de... És una imatge, és una etiqueta, si vols.
0: Veiem, tu has fet diverses campanyes electorals. La primera és el 98, quan ets candidat a les eleccions cantonals a Prada per Unitat Catalana. Tens un resultat més d'un 3%.
1: Em sembla que és 3,15%.
0: Sí.
1: És el resultat més important que s'ha fet al cantó de Prada per un catalanista, i el segon o el tercer més important a les cantonals per un candidat catalanista a l'època.
0: El 2011 tornaràs a ser candidat a les cantonals de Prada, en aquest cas per Convergència Democràtica. Tu tens sentit de l'humor i dius textualment vas tenir 84 vots, el 1,46% dels sufragis i dius el meu resultat és el més baix realitzat per un candidat catalanista al cantó de Prada des del 98. Soc, doncs, el que ha reeixit el millor i el pitjor resultat.
1: És així.
0: És així.
1: És així.

0: de Catalunya Nord, i a més és un partit molt sincer, és a dir que això és, que és el que trobo allà, i crec que el futur és això, i com ho he dit abans, Catalunya és una, donc el que cal, unitat catalana, i per Catalunya Nord siguem conscients de les particularitats, de les peculiaritats, de la diferència, és tenir una visió com a mínim de Catalunya, si no és de països catalans. I això és superimportant.
1: Enric, i el 2009 ets candidat a les eleccions europees per Convergència Democràtica de Catalunya. Una llista que encapçala Ramon Tremosa, que serà elegit eurodiputat. També ho serà Oriol Junqueras, que s'ha presentat en una llista per Esquerra Republicana.
0: Sí,
1: vas fer campanya.
0: Vaig fer campanya, una mica. Soc europeista, completament. Crec a Europa. Evidentment, a Europa cal matisar, cal millorar, cal que les regions tinguin més pes. Estic bastant decebut, o molt decebut, del que passa actualment. És a dir, que una Europa més normal i més democràtica hauria acceptat el que ha passat a Catalunya i hauria pas acceptat la reacció de l'Estat espanyol. Estic molt decebut, però sóc bàsicament europeista.
1: I actualment, Enric, treballes a Òmnium Cultural, Catalunya Nord, i a Ràdio Arrels.
0: Això. I doncs, per mi és un... treballar a Ràdio Arrels és un somni que es realitza. És a dir, que quan t'he dit que quan de petit volia ser arquitecte, veritat, he acabat a l'Escola d'Arquitectura, i també a partir dels anys 80, 82, el meu somni era de treballar en una ràdio. I ara és un somni que es realitza i m'ho passo molt bé, i espero que els que m'escolten també.
1: Molt bé. Bé, anem ja per la música. Demanar música a l'Enric Balaguer és fer-li decidir entre moltíssimes cançons possibles per il·lustrar, per acompanyar aquesta memòria. Recordaré que ha fet ràdio i molt sovint emissions amb cançó francesa. La primera cançó que em demanes, Les corrandes d'exili, aquell poema de Pere IV, que ha musicat Lluís Llach, també ha musicat l'Ovidi Montllor. La vols cantada per la Sílvia Pérez Cruz.
0: Aquesta cançó és una mena d'homenatge a la meva família paterna. La vull cantar per Sílvia Pérez Cruz perquè he escoltat aquesta versió, que trobo magnífica. Francament, em passarà segurament un extracte, sí. I aquesta noia ho fa de manera...
1: És una gran veu, la de la Sílvia.
0: És una gran veu, i quan ho canta hi ha molta emoció, que això és el que cal en aquesta cançó. He sentit, quan m'has parlat de cançons que calia escollir, he sentit també la versió dita per l'autor, per Pere IV. Sí. És molt bona, però francament, sí, millor Ollac o Ovidi Montllor, i encara més la Sílvia Pérez Cruz.
1: D'Abrel vols Les marquises.
0: Ah, això és el meu costat, que no n'hem parlat, és el meu costat tropical.
1: Ara en parlem, doncs.
0: D'acord, fes pregunta.
1: Perquè la teva dona, d'on ve?
0: La meva dona és de l'illa Maurici. Jo vaig anar a Maurici, la Réunion, que són dues illes fantàstiques, molt diferents, però fantàstica, que és a l'oceà Índic, i hi vaig anar per primera vegada el 1985, fins i tot vaig fer ràdio allà, i doncs perquè me van convidar a una emissora, i és una, la meva dona és d'allà, i és una illa fantàstica, l'illa Maurici, sobretot amb la barreja de barreja, no en diria, la diversitat de cultura. És a dir, que hi ha una, al nivell d'idiomes en parla molts, i hi ha una diversitat, i el punt fort que tenen, punt fort i feble, és a dir, que hi ha molt respecte, no es barregen massa. Ara, 2020, s'està canviant, des d'alguns anys s'està canviant, però entre els hindus, que són majoritaris, els criolls, els xinesos, me'n falta, evidentment, els musulmans, no es barregen. A l'illa Maurici, on hem batejat la nostra filla gran,

0: un radi de 300 metres hi havia una església, una mesquita, un temple hindú. Doncs això és una illa fantàstic, a més de ser aquesta illa de postal. Però això per mi és gairebé secundari.
1: D'acord. No tenim gaire temps.
0: Sí,
1: Tornem a Brel, escoltarem la Marquisa. Per cert, m'has dit que havies conegut una de les dones de Brel.
0: Sí, l'última, la companya de Brel, Amadli Bami, l'he conegut perquè feia de jurat al Festival de Cançó de les Fenolledes i doncs hem tingut de parlar.
1: I Bobby Lapuente?
0: Bobby Lapuente és aquest geni de la llengua francesa, amb Mancatic d'Aquité. Ce soir, au bar de la gare, Igor et Noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, sa jolie Katia, l'a quitté, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces de russe blanc. Ma tactique était top, petit Igor qui s'endort, ivre noir, comptoir du bar. Bobby Lapuente.
1: Molt bé. I Jean-Michel Caradec?
0: Jean-Michel Caradec fa part de la gent, és bretó, té un profund sentiment per la Bretanya i fa part de totes aquestes persones, cantants, que he presentat a les meves emissions. I no és el menys conegut perquè ha fet un tuba que es diu Petite fille de rêve, però escoltarem altra cosa.
1: M'has demanat també Compay Segundo, el cubà.
0: Tinc una passió, és la meva passió per Cuba, que encara no hi he anat i vull anar com més aviat millor. Aquest és un dels meus xocs de la vida, també, a nivell musical. I vaig tenir la sort de veure, no pas el Compay Segundo, però el Buena Vista Social Club, al Festival de Peralada, i ha estat un gran moment de la meva vida. Ho deia sempre a la meva dona, no vull morir sense veure el Buena Vista Social Club.
1: No hi era el Compay aquí?
0: No, ja era mort.
1: Ja era mort, eh? Enric Balaguer, tu i la cançó, has fet lletres de cançó?
0: Una mica completament per atzart. Quan he sortit de la mili, hem tingut un grup de companys i aquest grup de companys feien música, feien cançons. I jo, que no sóc músic, no sé tocar de cap instrument, he intentat d'aportar alguna cosa a aquest grup.
1: I hem escoltat una de les teves cançons cantada per...
0: Jean-Marie Marier. Jean-Marie Marier és un noi que ve de l'Illa Maurici, és ell que m'ha fet, que m'ha donat ganes d'anar a l'Illa Maurici, que ha fet una bonica carrera, com si cerqueu per internet el trobareu, com músic d'algunes emissions de tele, de Canal Plus, com músic primera part de Chuck Berry, per exemple. Ha treballat amb Renault, amb molts cantants, com a guitarrista. I ara ha tornat a l'Illa Maurici i fa coach vocal.
1: M'has demanat també la cançó Em va lavar, que Maximilien Forestier va fer popular.
0: Sí, és una cançó popular de l'Illa Maurici, un cega, i bé, t'he demanat una versió més local.
1: Més autèntica.
0: Més autèntica.
1: D'acord. I si tenim temps també, Francis Lalanne.
0: Francis Lalanne és un gran moment de la meva vida. Penso que he vist entre 30 i 40 concerts de Francis Lalanne. D'una persona que tothom se'n fot, perquè té actitud una mica... Crec que és un adolescent per sempre, fa riure, però al fons ha escrit de coses molt boniques, molt profundes. A l'època era acompanyat del seu germà Jean-Félix i Jean-Marie Marier. Era el meu company. Un dia Francis Lalanne va anar a cantar a Argelès i van demanar al veure, a parlar amb ell, i hem anat a parlar una mica amb Francis Lalanne, i mesos després Lalanne ha tornat a cantar al Palau dels Congressos de Perpinyà i Jean-Marie Marier ha cantat una cançó sobre l'escenari amb Jean-Félix Lalanne. No em recordo si era una cançó meva, però és igual.
1: Home, no seria igual, seria més bonic.
0: És igual, sí. Francament és igual.
1: Bé, fins aquí la memòria que he fet, o les memòries que he fet amb Enric Balaguer. Quan acabi aquest enregistrament, ell em dirà: hem parlat d'això.
0: T'he dit de parlar de Bernard Maret, per exemple. O... Parlem de Bernard Maret, 3 segons.
1: No tenim més temps. Va. Digues.
0: No, en aquesta època de cançó també el que m'agrada tant a la ràdio, perquè és que m'agrada, el que m'agrada a la ràdio és el que fas tu. Ets un mestre. És el que fas tu, no ho treguis això, el que fas tu. És a dir que la nostra feina a la ràdio és pas de posar-nos endavant nosaltres, és a dir, de posar endavant o els altres o la cançó que presentem. I quan feia ràdio també m'he fet una mica de... com un empresari. I hi ha una persona que viu ara encara a Cerdanya, que es diu Bernard Maré, que vaig encontrar i jo li feia una mica de com dir, d'empresari, el feia conèixer a algun festival i tot això. Potser afegirem una cançó de Bernard Maré al programa.
1: Doncs gràcies, no tenim més temps, de veritat, això és ben cert en aquest cas.
0: Això és perquè... un risc en mi.
1: Sí, però és un risc que jo he acceptat de bon començament. Eric Balaguer, gràcies per aquestes memòries.
0: Gràcies a tu, és un honor.
1: Gràcies i bon dia.

0: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
3: Sempre em vaig sentir diferent. Havia nascut a la casa més miserable de Caldes de Malavella, en el que ara en diríem una família trencada, però no me'n sentia part. El pare era buscatà i només venia a casa un o dos cops per setmana. Se'ls passava cridant i renegant i pagava a la mare. Ella es matava a treballar. A les 6 del matí ja estava rentant roba en algunes cases del poble i a les 8 entrava a treballar a la carnisseria de Can Bardalà, que la tenien com a minyona i la van acabar tenint una mica com a afillada. L'italià va aparèixer un dia al safareig del poble amb la roba bruta d'un grup de mariners que s'estaven refugiats al balneari Prats i la mare li va rentar. Al cap d'un parell de dies va repetir amb un altre farcell de roba bruta i la mare li va tornar a fer la bugada. Devia trobar que feia bona feina, perquè ja no va deixar de presentar-s'hi. Primer, s'hi deixava caure un parell de cops a la setmana, després, dia per altre, al final es veu que ja s'hi plantava cada dia, encara que no tingués res per rentar. Allò va durar 7 mesos, tants com els italians van estar refugiats a Caldes. Anys després, la Saurina, la mestressa de Can Bardalà, explicava que, mentre la mare rentava la roba, l'italià jugava amb la Mercè i en Feliu, els seus germans grans. Les altres veïnes del carrer també el recordaven amb aquest aire familiar, mainader. Quan jo vaig néixer, els mariners italians ja havien marxat. El fill de l'italià, de Rafael Nadal, a l'editorial Columna, Premi Ramon Llull, l'any 2019.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Ribes Altes, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua perd la identitat. La llengua catalana té una particularitat única al món, un símbol gràfic per reproduir un so que cap altra llengua utilitza. No, vull pas parlar de la L geminada. No, és pas la L geminada, més sent pas lluny. És la seva cosina germana, la L geminada, que escrivim T-L. És una L reforçada, com dins les ametlles torrades, o encara la ratlla de França, un bitllet de tren. Escrivim una T, més se pronuncia pas. És just un codi visual per anunciar que cal doblar la pronunciació de la ella. Escolteu bé la diferència. Balla, com balla, balla, saca de palla. I balla, com dins el balla de coll lliure. Bon, i per què una T? Sembla que una bona part d'aquestes paraules tenia una T en llatí, me pas totes. Una grossa part, com ara titulare, que donarà tilla, o rotulo, que donarà rotlla. Podria pas acabar sense subratllar que el ball de Callà, el Conflent, té les espatlles més amples que un jugador de bitlles catalanes.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: El temps d'aquesta tarda, com previst, inestable, amb unes temperatures màximes que comencen a baixar, 10 graus al Capcim, 12 graus a Cerdanya aquesta tarda, 17 graus al Conflent i 19 graus a Estona sota la pluja a la plana del Rosselló. Demà, dimecres, al matí, doncs, podrem fins i tot parlar de fred a la matinada amb un grau a Formiguera i 11 graus a Perpinyà. Tot això sota el sol, un sol però que no aguantarà el pas de les hores a la tarda, temps variable, amb algunes precipitacions sobre els relleus al sud del país. Les màximes de 20 graus al Rosselló fins a 8 graus al Capcí. I ens avancem a dijous, de matinada encara més fred, la tarda temperatures estacionàries amb sempre un temps variable, alternant-s'hi amb de núvols i de clarianes. Ràpidament per divendres, que serà un dia festiu, normalment no plourà, però caldrà encara comptar amb el pas de núvols tant a la plana i encara més a la muntanya.
5: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
7: 100% en català.

no sé si toca molt. Més un ses batallades, combatament d'un cor. Del cor del nostre poble, del cor de la meua terra, que em diu no te'n vagis, fill, no passis la serra. La vila és maleïda, com l'ullam, com la guerra. La fulla que l'escolta tremola i pensa

d'una font catalana. De la passada vida guardaràs tu el record, fiera que t'amagues al fons del meu or. Com toca la campana, com toco el meu amor, no sé si toca glòria, no sé

0: La Ronda, un programa de ràdio on música i paraula ens acompanyen en un viatge per la Mediterrània i el més enllà, amb el suport del Nautilus.
1: Bon dia a tothom, bon dia. Potser estem en directe a Radio Arrel, si potser heu sentit, hi ha hagut un petit problema tècnic a les 8 a punt. Però hem tot rectificat, estem al Nautilus actualment, si voleu venir a veure el directe i els problemes del directe també, podeu venir a veure, a menjar, hi ha de tot, hi ha una bona atmosfera. I estem amb el col·lectiu La Ronda, Xavi, Pablo, Joan, bon dia.
2: Molt bon dia, bon vespre ja, com aquell qui diu, i quasi, per culpa del retard, quasi bona nit.
1: Sí, sí, sí. La setmana passada, bon, no hi ha hagut problemes, encara perdó a tothom per aquest petit problema tècnic de directe. Però anem a fer exactament el mateix format, durant una hora hi haurà xerrades amb música i tots tres parlareu i després una hora només de música del món. Ens podeu explicar potser avui el que tindrem?
2: El viatge, com sempre, és bastant improvisat i és una mica a través de les col·leccions de discos dels tres, doncs anem anant cap amunt i cap avall. La cançó d'abans ens inspira la cançó de després i anem fent, com és el cas de que veig que en Pablo ja està preparant el tema següent. En tot cas, comencem la sessió, comencem a Grècia, amb Àlex Túmbias, un violinista de l'Epirus, que té amb una cançó que es diu Dounia, que ens agrada molt, i començarem tranquil·lets.

0: Vinga, doncs continuem, marxem cap al Líban a escoltar en Ziad Rabbani, que és un compositor, un cèlebre compositor libanès, fill de la gran cantant Fairuz, del gran compositor Asi Rabbani, i aquest treball d'aquest doncs, compositor molt proper del Partit Comunista del Líban, és molt important remarcar-ho, va publicar doncs, aquest disc que s'anomena Udunisbi, que vol dir relativament tranquil, que és el que deien els telediaris del Líban a l'època de la Guerra Civil per descriure aquesta atmosfera de calma tensa.
1: Doncs és de l'any 80?
0: Això, és dels anys 80. Hem convingut amb tu que ens agradava més el personatge que el disc, tot i que li donarem una mica de crèdit amb aquesta cançó que us deixem, que s'anomena Calas.

0: Radio Arels, el Syrian music, La Ronda, Abed Hasrie. Abed Hasrie is a Syrian now canta dels anys 70. És la producció del Changimon, el cant del món, la producció és de Ixos. És inspirat de, és una inspiració de, del estil sufi.
1: I després de... Bueno, tornarem a casa, tot i que Síria també és casa, i anirem, anirem fins a Catalunya i anirem a escoltar Quico Pi de l'Encerra amb un tema que es diu Spot, del seu disc Disconforma. Anem-hi, doncs.
2: Sang espessa, vermella, bon preu, sang pura, esterilitzada, de la millor qualitat, envasada mecànicament, sistema biosca, solament cal escapçar el canto de la bossa. Una volta usat l'envàs es pot llançar. Treneu sempre sang fresca del dia.

0: Vinga, doncs continuem, marxem de Catalunya, diguem-ne, i ens anem a Jamaica. Sempre hi ha hagut una connexió, podríem dir, entre la música catalana, no?, i la cosa jamaicana. I anem a Jamaica a escoltar un clàssic dels Pioneers, un grup d'èxit dels anys 60, en el reggae jamaicà, en el disc Roland the Muddy River, amb una cançó, Starvation, que parla, doncs, sobre, és una crítica a la situació de fam durant la guerra civil a Nigèria, la guerra de Biafra. I doncs us deixo aquí amb ella, publicada, doncs, al segell Trojan Records.
1: I la portada també és més bonica, és una il·lustració de Níger, de Nigèria, de Níger. És magnífic, és particular en la producció jamaicana.

0: Doncs som-hi.
1: Doncs una influència més important de la nova cançó catalana i evolucionats del nord com del sud és los Jaivas i el moviment xilien antes de la dictatura del Pinochet amb el moviment del president Allende. És el disc, l'album, el primer, los Jaivas. És la reedició del IRT, Internacional. Allez.

Guillems de Cabestany si fo uns cavaliers de l'encontrada de Roussillon qui confina a Catalunya et a Narbonès. Molt fu avinent som de la persona e molt presats d'armes e de cortesia e de servizio.

0: Doncs hem tornat una mica més a prop. Hem anat fins a Occitània. Estàvem escoltant Regrel, amb aquest disc del Cant dels Trobadors, amb aquesta, aquest tema dedicat a Guillem de Cabestany. Un disc molt curiós, editat per Ventadorn, que és el segell més clàssic de la música occitana durant els 70. Però, curiosament, era un disc que va una mica més enllà de, del folk occità que estem habituats i barreja això, l'electroacústica, aquesta part electrònica i més experimental en recuperant aquesta, que és la, aquesta història de Guillem de Cabestany. I crec que en Pablo ens té preparat també una coseta.
1: Sí, ens anem cap al Pertús a escoltar doncs, la Jocelina Jocià, el nom veritable Jocelina Taulera, una artista, doncs, com deia, nord-catalana, nascuda l'any 42, amb una carrera que la va portar a relacionar-se amb grans noms de la música com en Frank Sinatra, admirava Nina Simone, havia treballat amb la Barbara Streisand, de fet va acabar morint el 2003 a Hollywood i té dos petits EPs editats a Edixa. Doncs aquest que ens ocupa, doncs aquesta versió d'Entre ces quatre murs, entre aquests quatre murs, editada l'any 67.

0: Non vulgarirà, per me è chi ninguno ha. Sale bun, io in stans, tot el temps de bans, vull seguir sin man, men sol entre aquests murs, eres encara al meu costat, men sol entre aquests murs, sembla que encara m'ha parlat, men sol entre aquests murs, on he sabut que has estimat, men sol entre aquests murs, on vull quedar, quedar, men sol entre aquests murs, eres encara al meu costat, men sol entre aquests murs, sembla que encara m'ha parlat, men sol entre aquests murs, on he sabut que has estimat, men sol entre aquests murs, on vull quedar, quedar. Men sol entre aquests murs, ella és encara al meu costat. Men sol entre aquests murs, encara m'ha parlat. Men sol entre aquests murs, on he sabut que has estimat.
1: El meu bon amic en Jordi i un servidor de vostès vam anar a criar margarides, un accident de no res. I que sempre ha estat a dretes, cap al cel s'encaminar. Més t'estimo les esquerres i a l'infern me'n vaig anar. El meu bon

demanava un seient de senyor tal. Mirant sol, Sant Pere deia les dretes que fluixes són d'una forta batzegada l'enviar de nou al món. Jo que de fred em moria a l'infern vinc a trucar, no m'obrien, jo cridava, sóc d'esquerres, vull entrar. Satanàs.

0: Si Déu vol i ens fa profit, sense dretes, sense esquerres, xino-xano i bona nit.
1: Primera compilació de nou cançó, El ses jutge, audència públic, és l'Enric Barbat, Polítics de Saló.
2: Come on.

0: นื้ออุ่นบุญบ่มีดอกอ้ายบ่คมถ้าบ่เห็นเป็นจังสิคือสิบ่หัวซาเป็นจังสิคือสิบ่หัวซาเอาตัวหน้าคนดีมั่งมีก็พอแล้วมีก็พอแล้วพอแล้วจะพอแล้วพอแล้วจะพอแล้ว
1: doncs la ronda, seguim aquí amb els Barrabam selectors mentre estava sonant aquí de fons encara aquest disc que estàvem escoltant. Ens hem anat des de Catalunya, hem passat fins a Isan, el que és actualment Laos i part de Tailàndia, i hem escoltat el grup Kwanja Kalasin Yuk Patana amb una cançó que es deia La vida d'una dona del Molam. Molam, diguem-ne, el que significa realment és el mestre de cançó. I és una mica un nom que serveix per englobar moltes de les músiques d'aquest territori, de diferents gèneres, podríem dir, és com una espècie d'etiqueta com gran, que s'utilitza bàsicament, és una música de l'ètnia Minat, que és la que habita, doncs, com dèiem, en això, aquesta part de Tailàndia i Laos, que s'anomena Isan. I anem amb el pròxim tema.

0: Vinga, doncs això era els Malavitzo Band des de Malawi, editat pel segell Bongo Records, extremadament recomanable. I ara en Jean Bernard ens emporta cap a Belize.
1: En Joan va presentar el Belize Cool Cargo, Belize City Boil Up. És una compilació d'aquest país més particular de Central America.

0: Doncs aquest era Alan Gorager, des de la banda sonora de Planet Sauvage, aquesta pel·lícula amb dibuixos de Rolando Por i basada, escrita, de fet, basada en una novel·la que es diu Homs, de Stefan Uhl. I en tot cas, una banda sonora ultra assemblejada pels hip-hoperos més arriscats com Dilla i Madlib, per exemple, i múltiples altres. De fet, un disc, una banda sonora i una pel·lícula meravellosa i que és interessant també de veure de dia com avui, perquè parla del poder i de l'abús de poder una mica d'uns sobre els altres. Vull dir que està sempre molt, molt al dia.
1: Són productes molt característics de la zona. Tiki, a foc lent.
2: Per tal d'aconseguir un punt de cocció.
3: El gran referent de l'alta gastronomia en Castelló.
4: Foc. En la cuina, remenant per la nevera, ansiosos famolencs com una fera. Hora de sopar, ningú espera. Una altra nit, un fregit, pa i pebrera. Para dar selecte, pressupost exacte per aquest projecte. Som autodidactes, però tenim tacte i tacte. T'agrada tot, no tens problemes per el plat que preparem avui. T'esperen delícies, sabors d'infart. Esperem que et partes i vulguis tornar. Si tastes Black Fang, serà reincident. No fem degustació, fem plats contundents. Amanida de cogombres, strictly, botifarra negra. Spike Lee, tira-li, oli de pera, sí. També niga, serà el vi. Foc, a foc lent, farem bon caldo. Bons ingredients, a preu de saldo. Calentem cossos, cuidem la ment. Enfonament, preparem els instruments. Redobles simples, baixos grossos com Ronaldo. Una bona ceba i un...

No caldrá fer esport per cremar calories, sí. Sabem que este és el tema que volies. Gastronomia rítmica, melodia culinària, català aroma d'una banda extraplanetària. Mel de romer en harmonia i la veu. La veu deixem del Vall Maria.

El secret no està en la massa. Amor i temps, paciència i bona traça. Cremar la grasa, música nutritiva. I mira, ja comenceu a generar saliva. Consumiràs el fang de forma compulsiva. Addicte

0: llegiràs un pessic de picant en cada paraula i ja tens el plat a taula.
1: Això era els Black Funk des de Castelló, aquest grup de rap amb arrels dins el jazz, el funk. I per acabar la missa d'avui, en Joan ens porta Aquarius Rock.
2: Teacher Soul Vibration.
3: This is the Soul Vibration that rocked the nation.

Yo mamá es muy linda, muy linda. Porque

0: tan duras, también son las manos de amores y estrellas.
1: I moltes gràcies per aquesta sessió de la ronda. I acabem com això. Moltes gràcies a tothom d'haver escoltat. Ha començat una mica de manera complicada, podem dir, però s'acaba molt bé. Ens podeu dir què heu fet a aquesta segona part? He sentit que hi havia un ritme, una mica més de ritme.
2: Sempre encarem la segona part una mica més cap al ball, dintre del que... el que sigui, però bueno, hem intentat fer aquest una mica sense mapa, una mica, no?
3: Una mica de tots, actual i en la primera hora del passat també és més important d'explicar als joves el música popular.
1: Molt bé.
2: Pablo, vols dir alguna cosa?
4: Bona nit i fins la setmana que ve.
1: moltes gràcies. No dubteu a venir al Nautilus, que cada dimarts hi estem físicament al Nautilus, hi ha a beure, hi ha a menjar, estem tots presents, hi ha el Xavi, el Paolo, el Joan, parlen, podeu participar, podeu aplaudir si voleu. I ens trobem, moltes gràcies, no sé si us escolteu i sentiu, les persones, el públic que està aquí. Ens trobem, com dit abans, ens trobem la setmana que ve de les 8 a les 10 i bona nit.
5: La Ronda, un programa de ràdio on música i paraula ens acompanyen en un viatge per la Mediterrània i el més enllà, amb el suport del Nautilus. La Ronda, un programa de ràdio on música i paraula ens acompanyen en un viatge per la Mediterrània i el més enllà, amb el suport del Nautilus.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.

quan l'home és nerviós i tot sol, i que creus que hom sent.

saps que creus que on set i quan creus que això para.

0: Radio Arrels, a Nefiac, 95.
1: 15 anys de pell rosa, a 37 de gres, 40 quilos que passen pels carrers. Se retira del seu ésser,

sense acomiadar-te de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

Engego coloms missatgers, però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna, bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel.

Demà de matí vençuts tornarem el gat i jo, on les gallines no ponen i els geranis no fan flor, on sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren. Em dol a la butxaca la foto tan maca de tu, jo, la vaca,

I got electric light. I got second sight.